el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Man. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i...

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: festa avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Avui entrem a l'Hotel Majestic, habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
3: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
4: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació, es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
2: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
4: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
3: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
4: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
2: Vale, ens deixes jugar o què?
4: Sí, i tant. A veure,
2: molt bé.
4: Prova.
2: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
4: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
3: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
4: Per què? Amb tres?
3: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
4: Clar, us podríeu creuar.
3: Podria creuar.
4: Exacte.
3: D'acord.
4: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
2: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
4: Exacte, amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig, si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs
2: amb
4: dos.
2: Sí.
4: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
4: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai,
2: que
4: perquè
2: es aniríeu
4: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè per
2: aquí
4: exemple
2: és molt més difícil,
4: sí. Cristina, ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
2: i
4: el
2: no
4: trobes.
2: Ha, sí.
4: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que per tant es pot
2: clar,
4: moure...
2: Clar, també es complica.
4: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
2: Fent taules i dibuixant, jo crec.
4: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
2: Una bogeria de papers que necessitaria.
4: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
2: Demanem reforços.
4: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llancem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
2: Aviam com reaccionen, no?
4: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
2: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
4: Exacte.
2: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
4: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
5: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
4: Vale, y si le
5: preguntamos... Perdóname, 214.
4: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
2: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
5: ¿Cuánta ocupación yo podría tener? ¿Cuántas personas?
4: Sí.
5: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
4: Vale.
2: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
5: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
2: Déu-n'hi-do.
4: I com ho renteu, això?
5: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
4: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu
2: servei de bugaderia
4: sí.
2: Intern?
5: Tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y aparte pues una lavandería externa también.
2: Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
5: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
2: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
5: Correcte.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A l'hora, sempre.
2: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
3: Clar, sí,
2: dues tovalloles.
4: De dutxa.
2: Clar, i després de cap
4: clar,
2: o de
4: després
2: mans.
4: Després hi ha les de mans, la del terra...
2: També.
3: No, i n'han de tenir més, perquè
2: sí.
3: Mentre en renten algunes... N'han de posar altres de netes.
4: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia,
3: això
4: perquè
3: sí.
4: Podríem voler pensar quant trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quant trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
2: val, doncs
4: posar...
2: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
4: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys.
2: Són dos de cos, dos de cap i una de mans.
3: Exacte.
2: I la de peus. O sigui, són 6.
4: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
2: Sí. Tovalloles per habitació.
4: Vale.
2: Vale, 6 per 300.
4: Vale.
2: I llavors hem dit que quantes rentadores?
4: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui,
2: clar.
4: Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
2: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
4: Bueno, no sé.
2: I 30, no?
4: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
2: Sí, sí. Que, aquestes crec que poden...
4: Sí, aquestes
2: no sé.
4: Tira...
3: 10, 15...
4: No, més.
2: 60
4: quilos, sí. Una industrial.
2: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
4: clar,
2: si s'han fet servir...
4: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
3: Una tovallola ha de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
4: Ampolla. per
3: tant, menys d'un quilo. Menys un quilo.
4: Total. I algú, una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
2: tovallola.
4: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
2: No, perquè
4: per tant,
2: les petites...
4: Per tant, podríem fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
2: Val.
4: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer quatre. Llavors, això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
2: Val, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
4: Exacte.
2: Per 10 tant, rentadores.
4: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser quan, si té quan dos trigues, rentadores, no? Si té dos rentadores i per tant necessiten fer 5 torns,
2: sí.
4: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
2: Rentadora cinc... secadora o rentadora sola?
4: No sé, això ja.
2: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
4: Però vull dir que ja poden estar...
2: Tot un dia.
4: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
2: Clar, sí. És
4: bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs per tot això es necessiten les mates, al final.
2: Mates aplicades.
4: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
3: Uau!
4: Els direu. A veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
2: ara
4: sí,
2: ens farà calcular coses que no sabrem
3: ara,
2: calcular.
3: Ara suarem.
4: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes, sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
3: Home, així a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
2: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
4: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
3: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
4: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
2: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
4: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar. Però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, vale, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
2: No hi ha última, clar.
4: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
2: Llavors, a la primera.
4: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
2: Clar.
4: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no. Però el primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
3: A la segona.
4: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
2: Vale.
4: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
2: tothom
4: habitació
2: té
4: a la dreta.
3: I alliberem la primera
4: habitació. Alliberes la primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
3: Wow.
2: Molt bé.
4: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona, et venen cinc. Què faries llavors?
2: El mateix, no? Cinc cap allà.
4: Exacte.
2: Li cinc a la dreta.
4: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
3: Oh.
4: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
3: Vale. Aviam.
4: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
2: que
4: mogui
2: infinites nombres, perquè no sabran on anar.
4: Exacte.
2: Això és llavors, un problema no ens va la regidoria de l'hotel molt greu.
4: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, ara aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau, Sí, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale, llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
2: L'altra meitat.
4: Clar, quina és aquesta meitat?
3: Els nombres senars.
4: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
3: Quin recepcionista, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
4: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
2: Això és filosofia.
4: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable. Evidentment no mires mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
2: La lògica infinita.
4: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
2: I a casa tampoc, eh?
4: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
2: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
3: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
4: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
3: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
2: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Laura.
4: Moltes gràcies.
2: Fins la propera.
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
8: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
6: Salut Activa.
9: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Anem tots a la platja, vens?
12: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
13: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
12: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
14: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
12: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
15: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
16: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
12: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
17: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar. Però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
18: I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
19: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Veus allò tan espantós, veu tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'olvida són els animals que així esclavin, no podia baixar obrint-se la porta.
20: En un principi l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
21: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
17: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el Francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i sobretot el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del Francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà el passat, però també el futur.

0: hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i conseqüentment també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94... que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què el meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però a més hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps, és el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que en principi Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no. No ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Float, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no?, entre elles si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no?, ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou Protecció Civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: a vosaltres. Moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el pla Inuncat, el pla d'inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans, ja són plans, ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació, i veure què tenim que dir en els municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades, i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats, si estàs a l'exterior, i per tant també que puguin prendre mesures, doncs com per exemple vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt, aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret, per tant estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten evidentment el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen. Ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició, i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí és que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen, vull dir que és una realitat, potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més, i és el que hem vist, eh? Per aquest motiu nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués una, com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó, vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs no, que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil

0: de pluges com a nivell de fred, vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i per tant hem de tenir-los en compte.
1: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
0: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, també. Nosaltres, quan plantegem simulacres, demanem, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, I també aquests són els que mirem de treballar, Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, i els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx, quan és a nivell de despatx és que no demanem pues, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem, i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al Quatre Gotes.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos, en el darrer capítol, el número 4, vam deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
2: El que fa la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
1: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
2: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Capon sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà, i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori, per un país amb uns 200.000 habitants, la quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, ja no dic un de més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim?
3: Quatre gotes.
1: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter.

0: diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. El pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
1: Quatre Gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
5: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just si aconseguien de conservar la decència.
4: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
3: El diccionari Termcat.
6: 40 anys, 40 paraules.
2: 1994. Coixí de seguretat. Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
3: Núria Artigas.
7: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya. Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que va tenir lloc ahir en una joieria del centre comercial Mataró Park. El cos policial va rebre un avís d'un incident a l'establiment del complex i es van activar també efectius del cos per atendre aquest fet. A les xarxes socials també han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament, però Mossos no confirmen la vinculació amb el fet que a hores d'ara estan investigant.
1: Notícies en xarxa.

Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí de divendres, aquesta jornada de 31 de juliol. Per molts, un sant venerat avui, allò que diguem, Sant Cobremos, patró dels treballadors, i no és un sant venerat pels empresaris, però bé. Comencem el matí amb una temperatura de 23 graus. Avui la màxima també ens anirem als 31-32 graus. La veritat és que veiem que fins dijous de la setmana vinent, o sigui, queden dies, la temperatura mínima serà entre 22 i 23 i la temperatura màxima entre els 31 i els 34. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, a la sintonia del 107.3... que avui caldrà felicitar els que tenim al costat, que es diguin Ignasi, perquè avui és Sant Ignasi de Loyola, Sant Fabi, Sant Segon, Sant Dionís, Sant Germà i Sant Joan Colombí. Des de la ràdio, felicitats, divendres 31 de juliol. Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'en Bas i Sils. Refrany del dia: vols fer-te gran, fes-te petit. I la cita del dia, una frase de Mercè Rodoreda, que va dir que l'home d'avui no és heroic, en té prou amb sentir-se poderós. El sol ha sortit a les 6:43 del matí, s'amagarà a les 9:10 del vespre. De mica en mica anem retallant, però encara els dies són llarguíssims. Anem a conèixer més coses del dia. Avui, 31 de juliol, es celebra el Dia Mundial dels Guardes Forestals, que feina tenen aquests dies a controlar i vigilar tota la nostra natura, els parcs naturals. I Dia de l'Administrador de Sistemes Informàtics. Una salutació als treballadors de Guarda Natur, aquesta empresa de guardes rurals que també es dediquen a això, igual que la Guarda Rural, en aquest cas dels treballadors de la Generalitat. Tots plegats fan la feina de protegir el nostre medi ambient i de vigilar que no hi hagi incendis. Aquí hem de col·laborar tots els ciutadans, Primer, no llançant res al bosc. Anava a dir borilles, però ni borilles, ni plàstics, ni res al bosc. Mantenir els boscos nets. I segona, també vigilar, doncs, de fer bestieses com fer barbacoes i que és coses d'aquestes al bosc, Tot això està prohibit, Avui és el dia de l'administrador de sistemes informàtics. També una altra gran feina, de vigilar tot el que és els sistemes informàtics, També avui és Sant Fabio, Si algú es diu Fabio, felicitats. William Shakespeare va dir que si l'home fos constant, seria perfecte. I tal dia com avui, el 31 de juliol, l'any 2018, sortia de la pista de enlairament el vol 2431 d'Aeroméxico, l'aeroport de Durango, a Mèxic, causant 85 ferits i cap persona va perdre la vida. Quina sort, El 2014, dos científics de la Universitat Estatal de Carolina del Nord als Estats Units anuncien que han desenvolupat una vacuna contra el virus chikungunya, transmès per mosquits. A l'any 1974, la banda terrorista AAA, Alianza Anticomunista Argentina, assassina l'intel·lectual i polític Rodolfo Ortega Peña a Bordeos, a Buenos Aires. L'any 1959, el grup Ekin, del grup dissident d'Egi, es converteix en la banda terrorista ETA, en el País Basc. L'any 1931, comença a emetre a Nova York l'estació experimental de televisió W2 Shaw, avui en dia coneguda com WCBS. L'any 31, començaven les emissions d'aquesta cadena televisiva als Estats Units. I l'any 1980, els astillers de Belfast, al Regne Unit, es firma el contracte per la construcció dels transatlàntics Titanic, Olímpic i un tercer anomenat Britànic, que s'afegiria posteriorment. Tan sols el cost del Titanic va ser de 7,5 milions de dòlars nord-americans de l'època, uns 300 milions de dòlars al canvi de l'any 2010. I
avui hem de felicitar a Will Champion, baterista britànic de la banda Coldplay, 48 anys, Zelda Williams, actriu nord-americana, 37, Lauren Dean, actor nord-americà, 57, Wesley Snipes, el Wesley el coneixem, grans pel·lícules d'acció, nord-americà, 64, Gary Lewis, cantant nord-americà de la banda Gary Lewis and the Playboys, 80 anys. I Geraldine Chaplin, actriu nord-americana, en fa 82. Ullada Empordà.info per saber què es cou a la comarca, ensurei perquè s'esfondra una part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un camió queda atrapat en una estreta carretera de muntanya entre Maçanet de Cabrenys i la Vajol. L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. Com sempre, aquí a la sintonia de la ràdio, acompanyant-vos en aquest matí, un servidor Toni Guerrero, amb música, amb informació, amb actualitat, amb notícies, amb el nostre magazín del matí d'Obert per Vacances i amb tot allò que us podem oferir des de Ràdio Vilafant FM. Naina, Figa Flaves, comencem amb un pecat original.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: La música de Nicky Jam, despertant el personal al nostre matí. FKU, una de les noves de

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Olivia Dean. És fàcil, so easy.

0: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
0: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
1: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
0: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant.
2: De Ricky Martin i Luan Santana. És una versió nova d'aquell conegut Extraño.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Quevedo, Elvis Crespo. És una peça dedicada a una de les illes de les Canàries, La Graciosa.

0: brossa.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: Febe, tenías razón. 2 minuts que passen de 2:15 a 9 del matí. La temperatura ja de 24 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? Avui màxima de 32-33. Déu-n'hi-do la calorada que feia ahir. Vam arribar als 36 ahir, eh?
1: No va canviar en tu vida. El que no va canviar soy yo. Adiós.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
0: Música de Rosalía. Aquí tens una de les peces del seu nou àlbum Lux, Reliquia. Reliquia.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
0: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
1: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
0: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant.
2: Vinga, va, no t'ho perdis, avui tenim nit de mariachis. Yorkagi Bele, abusadora. I després, l'informatiu. Lo siento, pero...

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui divendres 31 de juliol del 2026.
3: A les portes d'un nou cap de setmana comencem aquest informatiu amb els titulars. S'esfondra una part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres.
2: El bar Boia de Cadaqués perd la protecció patrimonial i s'acosta al seu desmantellament.
3: La Guingueta, la Pelosa de Roses, entra a les 25 d'Espanya.
2: Figueres crearà 316 noves places de zona verda al barri del Poblenou. I el temps, amb Lluïsmi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres es va esfondrar ahir dijous al vespre sense causar cap ferit. Els veïns van alertar els serveis d'emergència després de sentir un fort soroll. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers, la Guàrdia Urbana i tècnics municipals per inspeccionar l'estat de l'edifici. Segons ha informat l'Ajuntament, en el moment de l'esfondrament cap dels casals d'estiu utilitzaven el gimnàs i els grups que fan activitats a l'escola han estat traslladats aquest divendres a altres centres. Ara els tècnics hauran d'avaluar les causes de l'incident i les actuacions necessàries per garantir la seguretat de l'equip.
3: El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat definitivament la descatalogació del bar Boia de Cadaqués com a bé cultural d'interès local, un pas que obre la porta al futur desmantellament d'aquest emblemàtic establiment. L'edifici tancat des del gener del 2025 per l'aplicació de la normativa de costes haurà de ser retirat un cop l'antic propietari presenti el projecte d'enderrocament i restauració de l'espai, que haurà de ser autoritzat pel Departament de Costes. Fundat l'any 1946, el bar Boia s'havia convertit en un dels locals més icònics de Cadaqués i un punt de trobada per a veïns, estiu i visitants. La seva desaparició posarà fi a prop de 80 anys d'història al passeig del municipi.
2: La Guingueta La Pelosa, situada a la cala del mateix nom de Roses, ha estat inclosa a la llista dels 25 millors xiringuitos d'Espanya elaborada per la revista Tapas Magazine. L'establiment destaca per la seva ubicació privilegiada, tocada a Cala Montjoi, així com pels seus arrossos, fideuàs i les vistes panoràmiques sobre la Costa Brava. És un dels quatre establiments catalans que apareixen en aquest prestigiós rànquing. La selecció reconeix cada any algun dels millors locals de platja de l'estat per la qualitat gastronòmica i l'entorn on es troben.
0: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres posarà en funcionament aquest setembre una nova zona verda d'aparcament al barri del Poblenou amb 316 places destinades a facilitar l'estacionament dels residents. Els veïns autoritzants podran aparcar-hi per 1 euro a la setmana, mentre que la resta de conductors també hi podran estacionar, però amb una tarifa superior. La nova àrea regulada comprendrà l'espai delimitat pels carrers Empordà, Avinguda Salvador Dalí i Via Empuritana. La mesura respon a una reivindicació del veïnat per reduir la manca d'aparcament al barri i s'enmarquen les actuacions municipals per ordenar la mobilitat i prioritzar l'estacionament dels residents.
2: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluïsmi Pérez. Bon dia!
4: Bon dia. Alguns núvols baixos matinals tornem a tenir en alguns indrets de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava, però en general aquest matí de divendres està despertant xafogós, humit i tranquil a la majoria de contrades de la demarcació. Al llarg d'aquesta tarda sí que creixerà algun núvol una mica més potent. De fet, a partir d'aquest migdia veurem més núvols al cel, començant per la Cerdanya, el Ripollès, la Selva i després doncs endinsant-se fins a la Costa Brava, i d'aquestes nuvolades, ja diem, al llarg de la tarda i vespre s'acabarà produint algun xàfec, sobretot a la banda del Pirineu, però a la resta de contrades també alguna gotellada més dispersa s'hi arribarà a produir. També a prop del mar farà més vent aquesta tarda, una brisa de sud força reforçada, aquest matí fins i tot gregalets i aquesta mala visibilitat. Cap de setmana que portarà algunes tempestes al Pirineu, les més destacables demà, també a l'Alta Garrotxa, i el diumenge, una altra vegada, molta més calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Són uns batecs de plàstic i és una de les precioses cançons de Diana Moore.

0: 107.3 FM.
1: Vinga, una mica de Bam Bam, Ugeli Solto. Ens acostem al butlletí de les 9 i el Obert per Vacances. Som

0: Jamaican, Van Van, Google i Solto. Acompanyant-te a les portes del cap de setmana, que és divendres. Ens agrada allò del divendres.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Peus a la sorra. Joan Dausà, Mama Duixa. Aquesta és bonica, la cançó, eh? Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta-lo, créle!
1: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
2: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
1: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
2: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant.
3: Els mariachis aquesta nit, doncs, a Vilafant, al Camp de Gines i Rodalies, a la plaça Les Mèlies, a les 10 de la nit, recordeu, que ja és una hora que el sol ja no està alt, que ja es va enfosquint el dia, però s'està molt i molt bé. Lola Índigo, Tus Iniciales, amb la Lola arribem al butlletí de les 9, després Obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beni-Enzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria. I és que avui plego veles, tanco barraca. Adéu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Ja n'està prou segura.

0: sigui com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, pobre de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola al juliol i l'agost no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré-te tota la meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia
0: tres. Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres. Sigui com sigui, quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí,
2: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, tu això ho tenim fàcil, eh?
2: Sí. És un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Molt bé.
0: Així és.
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin mones. Tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, que tornaria a les 10 sí, i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui preguntem això, si ho preferiu i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres... No tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar del programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt, sobretot no, aneu molt en compte.
0: Sobretot.
2: Ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. O fer
0: en tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, ja.
0: Ja en tenim alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar el programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot lo contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo-xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que a més de tot és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és. Així sí, és. Se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu,
4: Posarem el després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu. No sé si fins a quin punt provisional heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluxalelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
2: Perfecte, doncs Pau Villafañe des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies i igualment.
2: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
2: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
6: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa dos anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
2: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
6: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a un quart de set de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
2: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
6: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada, i recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
2: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural: Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
6: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
2: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Ai, fa calor a Lleida.
7: I tant, molta, i continuarà fent.
2: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
7: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
2: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí Josep Minguell crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
7: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista Targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
8: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
7: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà al seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
2: També té una entrevista a part, eh?
7: I tant, totalment.
2: Se'n queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
7: setmana. Bon cap de setmana.
2: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
9: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
10: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb onades de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens queda una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
9: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamano Jungle.
2: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
9: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
2: Vinga.
9: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
2: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
9: Bon cap de setmana, Núria.
3: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
11: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
12: Hola, molt bon dia i bona hora.
11: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
12: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
11: Vinga,
12: que són variables vulguis. Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc, etc, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
11: Vale.
12: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
11: Vale.
12: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
11: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
12: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols més aviat, i que per tant aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la 50ena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50s, que creiem que són els que estan acumulant, sabem que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
11: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
12: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te'n vas i surts, pum, o
11: clar.
12: Caus, no? I l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba, i és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
11: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu, m'agradaria saber, no? Quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt, i que per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
12: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
11: Vinga.
12: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial amb la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Fantàstic.
12: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
11: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè evidentment doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
12: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans, sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7, i a partir de Salou l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 Eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 Eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
11: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó, dic. Ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
12: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara, hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial, per tant l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons, i ho hem provat amb dues vies diferents, una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. I en canvi l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I en canvi l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
11: generalitzar molt,
12: eh? Sí. Va, clar. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, hi ha una part d'Europa, no sabem quina perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%, i per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem, no podem desvetllar-ho, és Austràlia.
11: Sí.
12: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord, nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
11: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs podríem dir que és pràcticament un embrió.
12: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. En aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció. Home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
11: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
12: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i per tant el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen i en aquest cas nosaltres el trànsit conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant serem al 112.
11: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure amb tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
12: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de MunFM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
11: A tu, Núria,
2: bon cap
11: que vagi
2: setmana.
11: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
13: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
14: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
13: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
14: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
13: Sí, de fet, sí, també tens raó.
14: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
13: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
14: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
13: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
14: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
13: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
14: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
13: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
14: I això no canvia en cap idioma, David.
13: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
14: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
13: Buf, és que això és molt llarg.
14: Sí, David, però també és més expressiu si t'hi fixes, perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
13: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
14: Bé, això ja és una altra afició.
13: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
14: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
13: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
14: o David també en podem dir furgoneta de menjar,
13: que ja m'estranyava, ja
14: la forma més nostrada.
13: Ja, però és que no sona tan modern.
14: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
13: Això sí que és veritat.
14: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
13: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'snorkel m'he quedat rebentat.
14: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'snorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
13: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
14: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
13: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
14: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha, com ho veus tu?
13: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
14: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
13: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
14: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
13: Sí, de fet això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
14: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
13: Ja ho veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
14: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si a més aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
13: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
14: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
13: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
14: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
13: Per què?
14: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
13: Ah? A on? En quina paraula?
14: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
13: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
14: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica amb més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
15: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia.
15: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
16: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
15: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que ha de passar, lo que han preparat
16: sí,
15: està
16: sí,
15: ja...
16: Sí, sí, per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent se pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
15: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
16: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràcia.

0: utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com a com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
1: altres materials,
0: joncs, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi, les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració. I a banda d'això, també com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica per el rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no?
1: que estem perdent alguna cosa,
0: ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia si hi ha plaça, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, pues que no tenim plaça, o sigui que enguany de plaça segurament en sobraran.
1: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
0: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
1: Parlaves d'aquest artesà polonès, Adam, no sé si pronunciaré bé, Plitzko o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
0: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid o qualsevol lloc de la resta de l'estat o de Girona, que et diuen no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció dels públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor, i també per a la gent del Mas és atractiu.
1: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En este cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
0: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira, i també crida l'atenció pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé a la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció.

0: d'altres àmbits, no? Com ara enguany que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple. Després hi haurà com una espècie de romeria, i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
1: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3 i mig, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
8: Uau! Quina furgoneta!
9: L'he llogat a Iberfurgo.
8: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
10: Aquí comença una nova cançó i un nou tema de Marta Santos. No deixa de sorprendre'ns amb peces importants. Todo de mí, Marta Santos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal, on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances, treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta que fas, molt bé,
1: Home, i tant, i has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, a tope, avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, l'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer, avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí. Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és un dels avantatges. Bé, si no treballes amb una feina estressant d'estiu. Això també és veritat,
1: clar. Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar-te'n de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
0: Clar, sí.
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Has vist, un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí, perquè clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? D'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està avui, mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va. Doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc. Que no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla al de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que
0: no sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre DP postvacacional i DP postvacacional no aixeques cap.
0: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
1: Oh,
0: no.
1: Exacte.
0: Una setmana és curt. 15 dies.
1: I tant que sí. No sé. Però, Núria, s'ho estem passant molt bé aquest estiu, eh?
0: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat. Exacte. És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, també s'ha de dir, i jo estic aquí.
1: Això és cert, però pensarem molt en tu. Gràcies. Quan marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
0: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
0: Vinga, tornem a connectar a vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
0: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez Got. Jo!

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereixen a la gent que té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8:30 pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci i els motors que refreden i refrigeren les màquines pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riendo al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no, y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces, y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente, y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entra 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons, doncs si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls hi passen les ganes, se tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina? Tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions. A partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: és un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens ho hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia, ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé, eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té a veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, eh? Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Wars, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los, perquè bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent sabia esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no? que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és festa major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi entre dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball, quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeos i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranchito, el xiringuito d'Altafulla, i sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no caig que hi anem, i aquí és cada dia passen coses, cada dia, bueno, és una mica, és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això? Us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també qüestions doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals de referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a la discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny. A la final de la Super Bowl ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada ara aquesta
2: casita? Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabíem què fer, i el meu soci va dir podríem fer la casita de Bad Bunny, i jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra de discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
2: I tant, només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com per exemple aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar, al final has de fer alguna cosa diferent entre cometes per atreure la gent, i no tindre la mateixa sala sempre, perquè bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan. Però bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint no crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc m'ho vull jugar tot a una carta.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot me l'imagino molt potent en temes de produccions de concerts grossos, que el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torrembarra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torrembarra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podrem veure més.
1: Vinga, doncs crida a tot el Baix Gaià i al Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ens ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Home, amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Dani, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la ruta per la muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més els de Sant Feliu pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut fa la volta a tota aquesta muntanya i té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà surt una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Què són les Alies? És una petita, són unes petites cases de fa molts anys, i allà una mica més amunt de les Alies comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir,
2: allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies.
1: Home.
2: És un gorg molt bonic.
1: Cert.
2: Fa, els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua,
1: ara,
2: jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Que fa calor, ve
2: sí,
1: de gust,
2: sí, sí, sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on hi ha, és gran, força gran, et pots banyar, hi ha espècies aquàtiques també, segur que hi ha tortugues, he vist coses per allà, crancs també,
1: hi ha crancs per allà,
2: allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Dos quilòmetres, no?, de baixada,
2: sí,
1: que deies.
2: Us podeu refrescar allà perfectament. Vull dir,
1: sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica
2: que agafes
1: més planer, potser?
2: No, també puja una mica, sí, eh? També puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. És una cosa que es diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: 3.5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: és una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que passa allò està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa,
1: és
2: Sant Feliu.
1: Vale. És de Gallifa. És important.
2: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, jo... ens hem parat al Gord.
2: Sí, sí, sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé
1: parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: al final,
2: sí.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no? d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant, a mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans?
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, els que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh. Continueu per GR5 i arribareu a una bifurcació que posa Gord Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg, eh?
2: Però aquest, Gord Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, que fica 300 metres. És una pista molt petita i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però
1: està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gord Negre, que a mi és el gord de per aquí que més m'agrada, molt més bonic que el gord de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco, hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu i anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda. Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada i et deixa a la casa de la Baliarda. Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu, i només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primer a Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní. Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dins del poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs amb aquesta ruta, que és apta per absolutament tothom, tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquest pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pinduletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estona de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podreu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pools, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El FEZ és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi ensaven amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmerero, que són dos dels noms més importants música d'aquella època i de les cabines més importants d'Eivissa.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació.
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mossara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baixar a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet

0: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algo molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
1: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. Com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana, no us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
1: Sí, igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Radio Ciutat.
1: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans
1: sí,
0: has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho haig de dir, que m'ho he passat teta, eh?
0: Ja ho sé.
1: I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonaran del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent. Aleshores, si fas vacances a l'agost, t'arrisques a no trobar lloc en lloc. Però, clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina normalment. Aleshores, pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances... No sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que al setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer unes vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, durem les vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè de renunciar a l'agost, no?
1: Home,
0: més,
1: per clar. Suposat, i mira, i tenim un últim àudio de la Maria López que sí. Ens comenta, Goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Albert, per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars,
0: sí.
1: Llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot sí. Ha començat, no? Vas sí. Al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
1: Costa enganxar-te. Però escolta, saps que estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí,
0: Diu,
1: sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, xico, com ho saps, Francisco? Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar

0: te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
1: Què et sembla?
2: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan!
1: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè
2: li hem proposat
1: aquest matí, a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
2: Una molt bona abraçada. A més, he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i me'ls estimo molt, els pes, i tant que sí.
1: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
2: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes, us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent: tradicions familiars d'estiu.
1: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu, bones vacances, company.
2: Salut,
1: descansa.
2: Família.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
5: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
4: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
5: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
4: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
5: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
4: I els divendres, de DJ.
5: T'hi esperem!
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món a través de radiovilafant.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses UOT amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i estem aquí en directe agafant el relleu matí més, un servidor Miquel Costa acompanyant-te fins al punt de la una amb les novetats musicals, i amb aquesta arrenquem una novetat d'aquest mes d'agost d'Omar Montes i Chio Fernández amb aquesta que es diu Perdona mi amor.

0: aquest joc a mi.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Això era aquest superestrella d'Aitana que el tenim fins a la sopa malgrat d'haver sortit a l'octubre del 2025 i seguim aquí en directe i ho fem amb la Muixca col·laborant amb la Julieta amb aquest Valla Liada.

0: De l'1 al 31 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Quan passen 3 minuts del punt d'un quart de 12, anem amb Quevedo i aquesta que és l'última.
5: Una pintadera me protege de todos los males. A los 18 me la puse y más nunca me la quité. Dios tenía planes para mí, sabía que sería grande. Y siempre lo siento cerca, aunque...

Aquesta de Quevedo, que va titular com a l'última, perquè a priori havia de ser l'última, o almenys ho va ser durant un temps, amb aquest petit retir que va fer després de treure Donde Quiero Estar, el seu primer àlbum, i finalment, gràcies a molts factors, va acabar tornant a la música. Anem amb Rau Alejandro i aquest Diluvio.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
2: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
1: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
2: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant. Vinga, i seguim en directe i anem a recordar vells temps, anem amb aquest Dancing Queen de ABBA.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Bee Gees, Stayin' Alive.

Això eren els Vigis amb aquest Stayin' Alive, i anem amb un altre també revivint cançons de fa uns quants anys, aquest Believe de Cher.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Rosalía amb aquest despechar.

Passa un minut d'aquest punt de 3:15. Això era Rosalía amb aquest despecha que ens va portar per allà pel 2022. I retrocedim uns quants anys més per retrobar aquest Pose de Daddy Yankee.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
2: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
1: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
2: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant. I a punt d'arribar a aquest punt de les...

això era aquest Paradise de Coldplay i acabarem d'arribar fins al punt de les 12 amb Oasis i aquest Wonderwall, que sempre ha estat tot un clàssic, però que a més ara, gràcies a la selecció anglesa durant el Mundial, doncs ha fet una petit repunte en escoltes, gràcies a aquests moments tan mítics que ens deixaven els jugadors de la selecció de futbol al final dels partits. Oasis, Wonderwall, amb aquest arribem a les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llam a la vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya comí.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passant 3 minuts de les 12. Un servidor, Miquel Costa, aquí seguim acompanyant-te fins al punt de la 1 i comencem aquesta darrera hora musical amb Lewis Potter i el seu darrer estrena, que és Wimbledon.

Això era Wimbledon de Lewis Potter, un Lewis Potter, un artista molt jove, canari, nascut l'any 2000, això sí, de pare anglès, d'aquí el nom, que és el seu nom propi, no és cap mena de nom artístic, això sí, dona molta inspiració a aquesta arrel britànica, doncs, a tot el seu projecte musical. Anem ara a Marc, i també una estrena que ja estava sent exitosa fins i tot abans de sortir, aquest Dale.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
4: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
3: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
4: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
3: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant.
5: Oye, a mí, ¿por qué no lo haces remix?
3: I anem amb aquesta col·laboració entre Ami i la Pantera amb el remix de No Me Gui.

0: I això era aquest remix de No Me Guillo entre Ami i la Pantera, que es va estrenar aquest mes de juliol. I anem també amb una de les cançons del darrer àlbum de Quevedo, aquest Juca y Calor.
1: Ey, Dios te dio un poder sobre mí que tú puedes controlarme.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: I quan passen dos minuts d'un quart d'una, anem amb J Balvin i Bizarrap amb aquesta Bizarrap Session.

Això era en Bizarrap i J Balvin amb aquesta Music Session, i passem amb Psycho, juntament amb Zion i Yapi, amb aquest que va ser un dels tres singles de l'àlbum de Los Angelitos, aquest Ella, Ella.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem! Anem.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Passen 3 minuts de 2:15 i anem amb Shakira, aquest Addicted to You.

0: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
0: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
1: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
0: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant. Vinga, va, que ja estem arribant a aquest punt de la una, ja olora també el cap de setmana, no? Un cap de setmana, bé, per anar a la platja, alguns anar a la piscina, potser anar fins i tot al cine, que ara s'estrena la nova de Spider-Man i que almenys serà el gran blockbuster d'aquestes properes setmanes, i fins fa re, ho era una altra pel·lícula, aquest gran blockbuster, aquesta gran pel·lícula que anava tothom a veure als cinemes, que era aquest Michael, sobre la vida de Michael Jackson, i amb Michael Jackson que seguim en directe amb aquest Smooth Criminal.

això era aquest sempre mític Smooth Criminal de Michael Jackson, i quan estem a punt d'arribar al punt de 3 quarts d'una, anem també amb l'Under Pressure de David Bowie i Queen.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I tornem cap al 2012 i ho fem amb Juan Magán i Don Omar i aquest Ella no sigue modas.

Ella no sigue modas, un dels grans èxits de Juan Magán amb aquest electro latino, una de les versions, perquè hi havia aquesta versió en solitari de la cançó i ara fa poc, aquest darrer 2025, ens van regalar aquesta versió també, juntament amb Lucho RK, que ho està petant i van aprofitar per fer un remember d'aquest mític Ella no sigue modas. I continuem i estem a punt d'arribar a aquest punt de la una i de moment que hi acabarem d'arribar amb De La Ghetto i Randy i aquest Sensación del Bloque.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I arribarem al punt de la una amb el Yalio Aparti Animal Remix de Charlie Black i Daddy Yankee. En qualsevol cas, ha estat un plaer acompanyar-te, un servidor Miquel Costa, fins al punt de la una i desitjar-te un bon cap de setmana. Amb Charlie Black i Daddy Yankee marxem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Almenys 19 persones han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nadant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja han arribat a Ceuta, des d'on de fet està compareixent a hores d'ara el president per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses d'Olot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions més i arriba així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el primer cap de setmana d'agost. De fet, aquest mateix, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en les grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3. De fet, un incendi forestal provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema des d'aquest matí i obliga a tallar també la C26 a Montmajor i la BV-4241 a Castellar del Riu. A hores d'ara, aquest incendi ja ha quedat estabilitzat i els bombers continuen treballant per extingir-lo el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui divendres 31 de juliol del 2026.
2: A les portes d'un nou cap de setmana comencem aquest informatiu amb els titulars. S'esfondra una part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres.
1: El bar Boia de Cadaqués perd la protecció patrimonial i s'acosta al seu desmantellament.
2: La Guingueta, la Pelosa de Roses, entra a les 25 d'Espanya.
1: Figueres crearà 316 noves places de zona verda al barri del Poblenou. I el temps, amb Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres es va esfondrar ahir dijous al vespre sense causar cap ferit. Els veïns van alertar als serveis d'emergència després de sentir un fort soroll. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers, la Guàrdia Urbana i tècnics municipals per inspeccionar l'estat de l'edifici. Segons ha informat l'Ajuntament, en el moment de l'esfondrament cap dels casals d'estiu utilitzaven el gimnàs i els grups que fan activitats a l'escola han estat traslladats aquest divendres a altres centres. Ara els tècnics hauran d'avaluar les causes de l'incident i les actuacions necessàries per garantir la seguretat de l'equip.
2: El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat definitivament la descatalogació del bar Boia de Cadaqués com a bé cultural d'interès local, un pas que obre la porta al futur desmantellament d'aquest emblemàtic establiment. L'edifici tancat des del gener del 2025 per l'aplicació de la normativa de costes haurà de ser retirat un cop l'antic propietari presenti el projecte d'enderrocament i restauració de l'espai, que haurà de ser autoritzat pel Departament de Costes. Fundat l'any 1946, el bar Boia s'havia convertit en un dels locals més icònics de Cadaqués i un punt de trobada per a veïns, estiu bojans i visitants. La seva desaparició posarà fi a prop de 80 anys d'història al passeig del municipi.
1: La Guingueta La Pelosa, situada a la cala del mateix nom de Roses, ha estat inclosa a la llista dels 25 millors xiringuitos d'Espanya elaborada per la revista Tapes Magazine. L'establiment destaca per la seva ubicació privilegiada, a tocar de Cala Montjoi, així com pels seus arrossos, fideuàs i les vistes panoràmiques sobre la Costa Brava. És un dels quatre establiments catalans que apareixen en aquest prestigiós rànquing. La selecció reconeix cada any algun dels millors locals de platja de l'Estat per la qualitat gastronòmica i l'entorn on es troben.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres posarà en funcionament aquest setembre una nova zona verda d'aparcament al barri del Poblenou amb 316 places destinades a facilitar l'estacionament dels residents. Els veïns autoritzants podran aparcar-hi per 1 euro a la setmana, mentre que la resta de conductors també hi podran estacionar, però amb una tarifa superior. La nova àrea regulada comprendrà l'espai delimitat pels carrers Empordà, Avinguda Salvador Dalí i Via Empuritana. La mesura respon a una reivindicació del veïnat per reduir la manca d'aparcament al barri i s'enmarca en les actuacions municipals per ordenar la mobilitat i prioritzar l'estacionament dels residents.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia!
3: Bon dia. Alguns núvols baixos matinals tornem a tenir en alguns indrets de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava, però en general aquest matí de divendres està despertant xafogós, humit i tranquil a la majoria de contrades de la demarcació. Al llarg d'aquesta tarda sí que creixerà algun núvol una mica més potent. De fet, a partir d'aquest migdia veurem més núvols al cel, començant per la Cerdanya, el Ripollès, la Selva i després doncs endinsant-se fins a la Costa Brava, i d'aquestes nuvolades ja diem al llarg de la tarda i vespre s'acabarà produint algun xàfec, sobretot a la banda del Pirineu, però a la resta de contrades també alguna gotellada més dispersa s'hi arribarà a produir. També a prop del mar farà més vent aquesta tarda, una brisa de sud força reforçada, aquest matí fins i tot gregalets i aquesta mala visibilitat. Cap de setmana que portarà algunes tempestes al Pirineu, les més destacables demà, també a l'Alta Garrotxa, i el diumenge, una altra vegada, molta més calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern. Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà, i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bon, segur, fa poc estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana, amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada d'Anglaterra.
6: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat, i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors, per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys, i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen, i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó, per on han entrat els migrants, per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones, que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política Banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats. Al Prat, Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
18: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
19: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
20: Anem amb la família a la Xina,
19: ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
20: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'aquest esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària a meitat de mes que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Tremp, Júlia García.
21: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
22: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
23: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
24: Ja tenim 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
21: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Els titulars d'aquest divendres, la Nova Esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborant de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborant. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
25: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
26: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
25: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
28: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
27: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
5: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner en càrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a 2:45 i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
8: Montbillàs, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sí, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit sigui un espai de trobada.
7: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez, l'escolteu de fons. I de la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
9: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
4: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
1: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
9: A tercera, el Badalona jugant amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatal, segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
9: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
6: Hola, Ada.
7: Hola.
6: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
7: Sí.
6: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
7: Sí.
5: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
7: On és el vent? Que el sento i no el veig.
6: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
7: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
6: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
10: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
8: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
11: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
8: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
11: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
12: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgico possible.
8: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
11: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
8: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
8: Un surt fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
11: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
8: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
11: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
8: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
14: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat. S'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
10: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
15: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
10: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
15: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
10: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
15: Ell ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
8: L'oposició parlamentària, Seguiment Humón, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
15: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
16: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
17: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
15: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
18: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
19: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
15: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
8: Gràcies, Mon. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, que aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
11: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
8: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen, i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó, per on han entrat els migrants, per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones, que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
12: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
20: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
11: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
8: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
11: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
21: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
8: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
22: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
3: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
5: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
22: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
8: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
11: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
8: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no podem, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
8: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
8: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
11: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
8: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
11: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
8: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
11: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
0: I molt a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant a DIF al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
4: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
6: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions.
4: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
7: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes, no ens han acceptat res.
4: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans, una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
0: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. I comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
9: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
10: Però si hi havia una qüestió doncs, que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
9: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
13: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
14: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els demés i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
13: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
0: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà a Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
16: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
17: La nord-americana Dorothea Lange, una de les
1: fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
16: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
0: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
2: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.

0: s'ha renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porten el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
2: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està prevista avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
3: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
2: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
4: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
2: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, a Sisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
0: Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
1: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans a Illa li falta ambició de país i pels del Biac que ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Get on down to the funky disco sound.

0: Maria Forado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, ens acompanyarà Xinita. Després escoltarem temes que són clàssics de les pistes de ball. El dia 7 de març del 2026 es va fer Discoteca de los 80 a Barcelona i el dilluns següent, el dia 9 de març del 2026, es va fer un sopar de DJs i en aquest sopar de DJs doncs ens vàrem posar en contacte amb dos DJs que el grup de WhatsApp que va crear Mike Platines li vaig demanar doncs si feien remix, a veure si passarien alguna cosa. Ed Mico i Quique Serra es van posar en contacte i avui punxarem el seu remix i us presentarem un nou jingle de Hot Dance 80 fet amb intel·ligència artificial. Això el 2026 es pot fer, als anys 80 no es podia fer, però ja que tenim doncs aquests mitjans a la nostra disposició, els posem en marxa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i la història del High Energy que avui ens acompanya Xinita. Avui la protagonista a la història del High Energy és Xinita Malone, que va néixer el 25 de juliol del 1968 a Londres. Va créixer a Londres i va començar la seva carrera musical des de molt jove, inspirada per la música disco i el pop dels 70 i 80. Va començar a cantar i a participar en cors demostrant una veu potent i versàtil. Durant la dècada dels 80, Xinita va aconseguir la fama al Regne Unit i Europa amb diversos singles de pop i dance. El seu estil es centrava en la música high energy i el dance pop, molt popular en clubs nocturns de l'època.

va llançar cançons que es varen convertir en himnes del dance dels 80, com la que estem escoltant, Feel Like the First Time i Love on Mountain Top.

va treballar estretament amb productors de renom com els Stokic and Waterman, el famós trio que va produir èxits per artistes com Kylie Minogue i Dead or Alive.

Xenita es va convertir en una icona del pop dance dels 80, especialment coneguda en l'àmbit del clubbing i la música high energy.

seu estil es caracteritza per vocals enèrgiques i melodies enganxoses, combinades amb produccions electròniques i sintetitzadors.

més de la seva carrera musical, Sheenit ha aparegut en programes de televisió britànics i reality shows, consolidant la seva imatge com a personalitat mediàtica.

estem sentint amb una cançó original de Diana Ross i de Supremes, que també va fer famosa en Phil Collins.

tenint la reunió que tenim cada setmana amb la productora del programa, que és la meva dona, la Susi Bautista, em deia, estàs posant massa remix darrerament. I hem decidit que avui ens dedicarem a punxar cançons originals. Hem començat aquesta edició de Hot Dance 80 amb un dels clàssics de la discografia del Michael Jackson,

que va trencar les barreres socials a les ràdios i a l'MTV, convertint-se en una icona global, tot i que ja portava molts anys de carrera. Estiu, Ariadna Elena, us

I després de la música del Eurythmics anem a escoltar els New Order amb el seu Dilluns Blau. Com hem dit en més d'una ocasió, és una formació que al morir-se un dels integrants del grup varen crear els New Order.

després del tràgic suïcidi del vocalista de Joy Division, Ian Curtis, al maig del 80, els tres membres restants, Bernard Summer, Peter Hook i Steve Morris, varen decidir continuar fent música junts. Però amb la incorporació de Gillian Gilbert, que era la xicota de Morris en aquell moment, varen crear els New Order. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

Com hem dit abans, el dia 9 de març del 2026 es va celebrar a Barcelona la gala dels Premis de la Música Electrònica, organitzada per EDIP, l'Associació Espanyola de DJs i Productors. En Mike Platines va crear un grup de WhatsApp en el que em va incloure, i jo, com sempre, doncs, dic, a veure si hi ha algun DJ que faci remix, i en Quique Serra ens va enviar això des de Canàries.

0: aquesta noche nuestra, no hay nada que perder.
1: Això ens arribava des de Canàries i això ens arribava de molt més a prop. A prop de Granollers, però no em va dir d'on és. És la música de Es Mico Continuos, fent un remix d'una cançó de Radio Futura anomenada Veneno.

l'1 i el 2 de novembre del 23 va actuar al Palau Sant Jordi, celebrant els 40 anys de carrera musical. I els propers que escoltarem a Hot Dance 80 el dia d'avui, a la tercera van aconseguir que la seva cançó triomfés. Va ser perquè van fer un videoclip i el van punxar a la MTV.

han cançons que realment són dance, però altres que sonaven a les discoteques abans de començar la sessió. De la música del Zaha anem avui a escoltar la música de Robert Palmer amb una cançó que es diu John and Mary.

0: sóc Mike Platinas. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
2: D'aquí va treure el 1, 2, 3, 4 per començar el Max Mix 1 en Mike Platinas.

Hem tirat enrere fins a 1974 per escoltar aquesta versió de Jill Scott Heron a The Brian Jackson. Uns anys més tard va fer aquesta versió de Christians.

La música dance té una relació molt particular amb les versions. A diferència d'altres gèneres on un artista grava una versió cover tradicional, en l'àmbit electrònic és extremadament comú l'ús de remix, samples i adaptacions que acaben convertint-se en estàndards del gènere. És el cas d'aquesta cançó de la Cissy Peniston, el Finally. Recorda, estàs sintonitzant el teu programa dance preferit, Hot Dance 80, 626-440-111, amb el 34 al davant si ens escoltes des d'Andorra.

sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal

0: Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal, on es va desplaçat juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Sánchez ha estat contundent.
1: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
0: El president del govern ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que ja s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i que ja s'estan prenent mesures, i ha agraït la cooperació del Marroc. I no canviem de tema, perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinària de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport d'Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxime Prévot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sotmès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya, i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

molt bones! Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, des d'aquí, des de Vilafant FM, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Com de costum, seran dues horetes carregadíssimes de bona música, en totes les novetats i la música que sona a l'actualitat. I us parla que estarà amb vosaltres aquestes dues properes hores en Lluís Guerrero. Molt benvinguts!

0: I com és costum, començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi. Primera novetat d'aquesta setmana, sonant molt fort, la nova de Blas Cantó, Para què?

amb la veu de Melody, Jason Derulo, Mexico. I per acabar, la tercera novetat de la setmana no és una novetat, és un remix d'una cançó molt coneguda de la Becky G, s'anomena Epa. Aquesta versió l'ha fet possible Don Diablo.

0: Epa, Don Diablo, amb aquesta remesa de cançó de la Becky G. Les tres novetats de la setmana. I de les novetats anem a escoltar un bocinet dels que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: El primer a marxar aquesta setmana ho fa des de la posició número 30. És una peça musical que porta molt de tralla i que sona molt bé, però que ha arribat el seu moment de marxar.
2: Número 30.
0: La proposta de Tini i Ulises Bueno, el seu Dos Amantes.

0: esto dice así. Ella era de cuna de oro, él era de la boca.
1: 16 setmanes a la llista del Top 30, marxes des del lloc número 30. Tini i Ulises Bueno, dos amantes.
2: Número 29.
1: L'altre Gabacho, faltes el 29, és Shakira i Belé. Yeah.

La Shakira i Belé, Algo Tu, en aquest track que ens acompanya des de fa ja 17 setmanes a la llista del Top 30. Per acabar, la darrera que marxa aquesta setmana és Becky G, el cant amb el seu Marathon.

0: 16 setmanes de la llista del Top 30 marxen aquesta setmana i ho fan amb el humor ben alt. I ara sí, ens anem a repassar la llista del Top 30 des del 30, des de baix de tot i mica en mica anar remuntant posicions fins a arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Uau! Quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Saps aquest lloc on sempre tornes?
7: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
8: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
9: Número 30.
0: Vinga, des del 30, Avalon Rockstone, el seu Talking...

0: La primera proposta del dia d'avui, la peça musical de Avalon Rockstone, el seu Tolkien, que fa que ens acompanya 8 setmanes i ocupa el lloc número 30, baixa des de la posició número 27.
1: Número 29.
0: El Sopa de Cabra, amb la veu de la Su, també han fet un bon recorregut a la llista, porten 12 setmanes i baixen des del 25. Somnis i promeses.

0: 107.3 FM. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Número 28.
2: Vinga, som-hi, a gaudir de la música de Caigo amb el seu Heaven on Your Mind.

0: Heaven on Your Mind, la proposta, la música i el ritme de Caigo, que ens acompanyava des del lloc número 28 aquesta setmana.
1: Número 27.
0: Silver Panda, Armin van Vuren ens aporten una novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Una proposta màgica, una proposta superconeguda. Es tracta d'una peça molt i molt carismàtica, Enjoy the Silence, ara portada al dia en Silver Panda i Armin van Vuren. Sona fantàstica.

0: Es nota la mà d'Armin von Buuren i Cyberpunk amb aquesta remescla del Enjoy the Silence, que sona com a novetat aquí a Vilafant FM. Vinga, continuem cap al 26.
1: Número 26.
0: Lucho i Lola Índigo, una altra novetat important a la llista del Top 30.
2: Entra en llista.
0: D'això s'anomena El Bachatón.

0: La proposta i el ritme de Lucho RK i Lola Índigo, el Bachatón, una altra de les novetats importants a la llista del Top 30.
1: It's new.
2: Número 25.
0: Aquesta la coneixes perquè fa més temps que ens acompanya. És la proposta d'Ozuna, Una aventura.

0: Al límite de la locura, la proposta que tranca sona també Déu Funa, una aventura que ens acompanya es fa ja pues, 8 a 17 setmanes. Pugem més en l'aire, lloc número 24, més novetats a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
2: Número 24.
0: My Towers, que sona molt bé, és el seu Bizarre 42. És clar que sí.

0: Aquest és Mike Towers amb el seu Bizarrap, novetat de la llista, en lloc número 24. Una d'aquelles propostes que agrada o gens ni mica. Vinga, som-hi, continuem aquí a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 23.

0: Ei, la proposta de Maizagim, Nicky Jam, Con Amor, sonant des d'aquesta posició número 23, tercera setmana en llista, i ens anem fins al 22.
1: Número 22.
0: John Submit, Chainsmokers, All the Time.

0: Maisa, Greg i Jam ens acompanya per des del 23, doncs ben el 22, John Sutton and Chainsmokers amb el seu All the Time, que porta 9 setmanes a la llista i és una proposta musical que es manté en el lloc número 22 aquesta setmana.
1: Número 21.
0: Vinga, Afrojack, Sia i David Guetta, donar ritme amb el seu Awake Tonight, un altre dels importants i que sembla que de mica en mica va escalant posicions.

0: Sky, David Guetta, Afrojack, la veu de la CIA, donant-nos aquest tot beat amb aquesta proposta musical que, com dèiem, aquesta setmana ocupa el lloc número 21 aquí a Vilafant FM.
1: Número 20.
0: Anna Ovin ens diu que està seca, però seca de veritat, no té ni una gota d'aigua. Pala seca, Maluma.

0: Aquest estiu, la música mexicana arriba a Vilafant.
1: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, prepara't per viure una nit plena de ritme, mariachis amb el conjunt Tequila, amb quatre músics i una parella de ball.
0: T'esperem al Parc de les Mèlies del Camp dels Enginyers, a Vilafant.
1: Vine a cantar, ballar i gaudir d'una nit mexicana molt especial.
0: Divendres 31 de juliol a les 10 de la nit, mariachis a Vilafant.
2: De l'1 al 31 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de...

0: El teu futur comença amb una bona decisió.
1: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
1: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
2: Plou, plou i no plou i que hi haiga i no plou. La proposta musical que sona de Maluma i Ryan Castro, Pala Seca. Aquesta es col·loca aquesta setmana directament al lloc número 20. I en el lloc número 19, una que és una canya, és el Xiringo.
3: Número 19.
2: Estiu 22 in Henry Méndez.

0: El Xiringo, la proposta d'estiu 22, aquí a Vilafant FM, la teva radiofreqüència.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 18.
0: Ens hem escoltat i gaudir d'una veu que trenca esquemes. Maria Becerra, que ganes de com...

0: Maria Becerra, que ganes de comer-te, sona directament en el 18 de la llista. I què sembla si fem un canvi radical d'estil musical? Passem a la música de Tu Amo?
1: Número 17.
0: My Mind.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: La música de Tujamo que sonava i ressonava dintre del lloc 17 de la llista.
2: Número 16.
1: Manuel Turizo, Elena Rose i el seu La Semana. Ei, queda't amb la lletra.

0: Ah, sí, això és com sona aquest treball que ens arriba de mans de Manuel Turizo i Elena Rose, La Setmana. Continuem i arribem a la meitat de la llista i pràcticament ja pitjant i trepitjant la primera hora del nostre programa.
1: Número 15.
0: Ho fem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, una illa...

0: Graciosa, una illa fantàstica que no està gaire lluny d'aquí i que fa molt bon temps. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo arribava al lloc número 15 de la llista.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Número 14.
0: Vinga, som-hi. Anna Mena, Lola Índigo, ens diuen que Petit Oa.

0: A Tito, a to, a to, a la proposta d'anomena Lola Índigo, que aquesta setmana en post-8 estan molt ben col·locades en el lloc número 14 de la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 13.
0: Vinga, aquesta es va portar molta sort, perquè Shakira i Burna Boy amb el seu Dai Dai ens va sorprendre.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Maria. Let's go! La peça, la proposta de Shakira i Burnaboy i el seu Die Die, que com dèiem es va portar força sort. Ens anem cap al 12, cap a la dotzena.
1: Número 12.
0: I és una pregunta. ¿Quién te ve? La fa Reels Beats.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Bé, ja hem creuat la barrera del 12 i ens acostem al 11.
3: Número 11.
2: Amb aquesta posició, una proposta que porta 8 setmanes a la llista. Es tracta de My Towers, un nena més.

0: Ei, una namàs des del lloc número 11, My Towers, deixant pas a la reina del pop.
1: Número 10.
0: Parlem de Madonna. Es fa pum canya per Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love. Excuse me.

0: talk about. Ella continua sent la reina del pop, ella continua sent la Madonna de tota la vida amb el seu treball Bring Your Love, en companyia de Sabrina Carpenter. Sona directament des del lloc número 10 de la llista, 8a setmana que ens acompanya aquí a Vilafant FM, i deixant pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Moving to the Sun, canviant d'estil, Hagel.

0: ese golpito, la proposta de Molina i Quevedo, que com dèiem aquesta setmana ocupen aquesta posició número 8 de la llista, 4 setmanes que ens acompanyen i tenen un ritme d'aquells que enganxa moltíssim. Vinga, continuem aquí a Vilafant FM, pugem un esgraonet i passem directament al lloc número 7.
1: Número 7.
2: Because everybody here is so sick. Say my

0: Aquest és el Maleter, està moltíssim de moda i sona aquesta setmana col·locant-se directament al lloc número 7 de la llista. Porta 5 setmanes i remunta des del 10. Vinga, som-hi, ens deixem caure fins al lloc número 6.
1: Número 6.
0: En John Submit i la xica 305 van estar dues setmanes capdavanters de la llista.

0: Ai, que no me ve, sí que 305, Fady John Submit, com dèiem, sonant i gaudint de la seva música directament en el 6, entrant ja dintre dels 5 primers de la llista del Top 30.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 5.
0: És el torn de la música de Ryan Castro i J Balvin. Una a la vegada.

0: vez.
1: Ell mateix ho ha dit, estem on fire, un a la vez, Ryan Castro, en companyia de J Balvin, i ens anem fins al lloc número 4.
2: Número 4.
1: Tu-turu, tu-turu, Sutherland.

0: tu.
1: Des del 4, Sutherland en 5 setmanes es col·loca directament al lloc número 4 de la llista. Bona remuntada per al tu-tu-tu-tu. I ara ens anem a escoltar el Gordo. Sí, sí, el Gordo.
2: Número 3.
1: Perquè se'n diu així, Gordo, i ens aporta el seu Loco.

0: Pues sí, era la peça musical Loco Loco de Renier i Gordo, sonant directament al lloc número 3. Ara ens anem fins al 2 i amb això te faràs una idea de qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 2.
0: Perquè si el 2 és Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, qui serà el número 1?

0: De lejitos, la peça de Jay Wheeler, que ocupa el lloc número 2 de la llista després de 8 setmanes. I ens anem a conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Omar Kurtz, el seu Coco.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com la P7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupulosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I el propi Servei Català de Trànsit ha informat fa uns minuts que hi ha un tall de circulació a l'N2 a l'alçada de la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Els bombers han concretat que han hagut de desplaçar 10 dotacions perquè estava cremant una furgoneta amb productes químics en una benzinera. Tot i que els productes no haurien patit danys, per precaució s'ha procedit a desallotjar l'estació de servei i també a efectuar el tall temporal del trànsit a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estiu informatiu de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar, a la Selva, vol superar els entrebancs judicials que hi havia en projectes anteriors. Paneque ha recordat que hi ha un històric molt important i per això preveuen completar en un màxim de 18 mesos aquest document que analitzarà el millor traçat que ha de tenir la nova carretera. Aquest divendres el govern ha anunciat la licitació d'aquest estudi dins d'un paquet de 500 milions d'euros. Paneque ha assegurat que el BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar, que també es licitarà dins del mateix paquet, no és suficient i per això cal ampliar aquesta carretera. I a Roda de Barà, al Tarragonès, un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta que ha plegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions del projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. La secretària de l'Associació de Veïns Costa d'Aura de Barà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que arriben fins als 8 metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres que no provoquin un malestar als veïns. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Ruta 66.
5: Hola família, sóc en Pitu de Santos i això és la Ruta 66. Avui amb un programa dedicat íntegrament als Kiss. Anem a repassar la seva discografia i, com no, els seus èxits. Per començar, un single de l'any 74, inclòs el segon disc Hotter Than Hell. En aquesta cançó, Let Me Go Rock and Roll, posa la veu Gene Simmons.

Paul Stanley a la guitarra rítmica, Gene Simmons al baix, Ace Frehley a la primera guitarra i Peter Criss a la bateria. Aquests quatre músics van fundar l'any 73 a Nova York la famosa banda anomenada Kiss. I ara, un dels seus primers èxits, Rock and Roll All Night, inclòs el tercer àlbum editat l'any 75.

Després de 3 àlbums sense gaire repercussió, va arribar el primer disc en directe, Alive, i els Kiss es van catapultar a l'estrellat. A partir d'aquí van començar a funcionar les llistes d'èxit i vendes. El quart disc, de l'any 76, inclou tot un himne de la banda composat per Paul Stanley, i ell mateix s'encarrega de posar la veu, Detroit Rock City.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui, la històrica banda de Hard Rock Kiss són els protagonistes del nostre espai. Evidentment, no tenim temps per punxar tots els seus hits, però sí una bona representació. Continuem al 1976 i amb l'àlbum Rock and Roll Over, on trobem una cançó inspirada en Rod Stewart. La van enregistrar els Kiss amb la veu del bateria Peter Criss. Parlem de Hard Luck Woman.

Els Kiss, de bon començament, van adoptar quatre personatges. Gene Simmons era Demon, Paul Stanley Starchild, Peter Criss Catman i Jess Frehley Spaceman. A part del maquillatge, els Kiss també destaquen per la seva pirotècnia als concerts. Continuem amb Love Gun, la cançó favorita de Paul Stanley de tota la discografia de la banda. La van enregistrar l'any 1977.

I el 1979 arriba el superhit dels Kiss, un número 1 gairebé a tot el món, una cançó amb pinzellades de música disco que Paul Stanley va composar expressament per aconseguir un hit mundial. És potser la cançó més coneguda de la banda i encara avui dia s'escolta un munt d'emissores. I Was Made for Loving You.

Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui escoltem els èxits de la banda Kiss, amb 20 àlbums d'estudi, 8 en directe i més de 60 singles. Han venut més de 70 milions de còpies i han aconseguit 30 discos d'or, l'única banda americana que ho ha aconseguit. Continuem el repàs de la seva discografia. El baterista Peter Criss abandona la banda l'any 81 i en el seu lloc entra Eric Carr. Amb ell enregistren Music from the Elder, un disc amb tocs de rock progressiu. El guitarrista Ace Frehley també deixa la banda i un any més tard, el 1982, editen Creatures of the Night, amb Vinnie Vincent a la guitarra. Un àlbum de metal amb tracks com aquest, War Machine.

I el 1983 arriba l'11è disc d'estudi dels Kiss, el primer on deixen el maquillatge. I la cançó que dona títol a tot el registre s'escolta també a totes les emissores del nostre país. Parlem de Lick It Up.

Anem repassant la discografia dels Kiss, però evidentment no escoltarem tots els seus hits. Ara ens trobem al 1984 amb el 12è disc d'estudi, Animal Eyes. I un dels tracks més destacats és aquest, Heavens on Fire.

0: Delta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Avui la banda de hard rock, metal i glam de Nova York, els Kiss, són els protagonistes d'aquesta setmana a la Ruta 66. Donem un salt fins al 87. Ara el primer guitarrista és Bruce Kulick. Eric Carr continua a la bateria i els dos membres de tota la vida, Gene Simmons al baix i Paul Stanley com a guitarrista i frontman. D'aquest treball hem triat la cançó que dona títol al disc, Crazy Nights. Wow!

A continuació, l'últim treball dels Kiss de la dècada dels 80, Hot in the Shade. En aquest treball, Simmons, Stanley i Carr posen les veus a les cançons. La més destacada és una balada anomenada Forever, una composició a mitges amb Michael Bolton.

Els anys 90 no comencen bé pels Kiss. L'any 91 arriba la mort d'Eric Carr, degut a una hemorràgia cerebral. En el seu lloc entra Eric Singer, bateria dels Black Sabbath, Gary Moore, Lithophore i Alice Cooper, entre altres. L'any 92 editen Revenge, el 7è disc d'estudi. Després, el 97, Cannibal of Souls, amb un so més grunge. I un any després arriba la reunificació dels membres originals. Torna Ace Frehley a la guitarra i Peter Criss a la bateria amb el disc Sicko Circus. I aquesta és una de les cançons incloses més importants, We Are One.

0: Ruta 66.
1: Recta final de la Ruta 66 d'avui amb un especial monogràfic dedicat als Kiss. Ja ens trobem en aquest segle XXI. Després de 10 anys, tornen a l'estudi de gravació per editar Sonic Boom, que l'any 2009 van punxar en primícia aquí a la Ruta 66. Never Know és una cançó on torna Eric Singer a la bateria i la incorporació d'un guitarrista que feia molts anys que col·laborava com a tècnic de la banda, Tommy Tyre. Doncs això, escoltem Never Know.

I per tancar l'especial Kiss d'aquesta setmana, una cançó del 20è i últim disc d'estudi, Monster, de l'any 2012. Això sí, els Kiss encara continuen amb actuacions i gires mundials. Amb la cançó All for the Love of Rock and Roll, amb la veu del baterista Eric Singer, marxem. Fins d'aquí a 7 dies, sóc en Pitu Dos Santos, siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Més de 48.000 persones que han travessat cap a Ceuta els darrers dies han tornat ja cap al Marroc durant aquest divendres, segons han indicat fonts del govern espanyol. L'executiu confirma, a més, que en les darreres hores hi ha hagut 57 morts en la nova crisi migratòria a la ciutat autònoma espanyola en terres africanes. Aquest migdia, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha elevat fins als 60.000 els migrants que han entrat a la

0: ciutat autònoma, 10.000 més que les dades del govern. Però des de l'executiu insisteixen que el retorn és progressiu i que va a bon ritme, amb la sortida d'aproximadament 150 persones per minut. I fa uns minuts, Pedro Sánchez ha respost a les pressions de diversos països de la Unió Europea compartint a les seves xarxes socials dades de Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea, sobre el número d'entrades irregulars a la UE entre 2021 i 2026. La llista està encapçalada per Itàlia, seguida dels Balcans Occidentals i Grècia, mentre que Espanya se situa en quarta posició, amb 234.760 entrades irregulars, pràcticament la meitat que el país italià. Sánchez ha deixat caure que la solidaritat i l'empatia són opcionals, però que respecte als tractats europeus i les dades no ho és. El president espanyol ha recordat que en aquests moments no són per dividir, sinó per construir una Unió Europea forta i unida, després que alguns estats membres, com Itàlia o Finlàndia, demanessin excloure el territori espanyol de l'espai Schengen, i el govern de Giorgia Meloni hagi ordenat avui mateix aprovar aquesta mesura. Anem ara a Tarragona, ja que l'Ajuntament d'Alcanar rebrà 2 milions d'euros de la Generalitat per finançar l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges particulars que es troben en una zona d'alt risc d'inundacions. Els habitatges construïts legalment en sòl urbà estan situats al barranc del Llop. Alcanar Platja ha patit en els darrers anys episodis d'inundacions greus, amb precipitacions molt intenses que han provocat danys materials importants i han posat de manifest un risc greu i recurrent per la població. La decisió arriba després que la Generalitat, l'Ajuntament d'Alcanar i l'Agència Catalana de l'Aigua formalitzessin el pas de desembre un protocol per impulsar una gestió integral de risc d'inundació del barranc del Llop, amb un marc de cooperació entre administracions per definir i construir les infraestructures hidràuliques i urbanístiques necessàries per solucionar aquest problema històric. I els Mossos d'Esquadra detenen dues persones presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la sustracció de vehicles, que actuava principalment a la comarca del Maresme, tot i que també operaven a tres punts del territori. La investigació ha permès relacionar els arrestats amb un total de 12 sustraccions de vehicles consumades, dues tentatives més i diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, ni que es puguin atribuir al grup altres fets delictius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

to the left, isn't it?

0: l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
6: Ruta 66.
7: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Ruta 66.
9: Viatge amb nosaltres per tot el món.
8: Ruta 66.
9: Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66. Aquesta edició la dediquem a repassar la discografia dels Boston. La banda es va fundar l'any 1969. Però no va ser fins al 76 que van debutar discogràficament. Precisament el disc inclou la cançó més representativa dels Boston, More Than Feeling.

El primer disc dels Boston de títol homònim va ser tot un èxit i en el seu primer any van vendre més de 17 milions de còpies. Com a conseqüència, també van ser nominats als Grammy com a nou grup de rock. La banda liderada per Tom Scholz, guitarrista, compositor i productor, i pel vocalista Brad Delp, va extreure 3 singles d'aquest disc de debut. Aquest és un d'ells, Peace of Mind.

Dos anys després del debut, els Boston editen un segon àlbum, però comencen a tenir problemes amb el seu mànager Paul Ahern. El disc no té la mateixa rebuda, tot i que inclou singles com aquest, la cançó que dona títol a tot el registre, Don't Look Back.

0: Classe 66, l'artista de la setmana.
1: Aquesta setmana dediquem el nostre espai als Boston, una de les bandes més importants dels 70 del hard rock i progressiu als Estats Units. Encara ens trobem el 1978 amb el segon àlbum Don't Look Back, i aquest, un dels tracks més destacats, A Man Will Never Be.

Els Boston van trigar 8 anys en treure el tercer disc de la seva carrera degut a problemes legals amb el seu mànager i la discografia CBS. Per fi va arribar Third Stage, el 26 de setembre del 86. Un any abans, el single de presentació triomfava arreu del món. Parlem de la balada que porta per títol Amanda.

Aquest és el tercer disc dels Boston, This Stage, de l'any 1986, i que va tancar la primera època de la banda de Massachusetts. Tom Scholz es quedava sol com a membre fundador. El gran vocalista Brad Delp, després de la gira per presentar el nou àlbum, va deixar els Boston. D'aquest tercer treball he triat una segona cançó per punxar avui, Can't You Say Still in Love. Can't...

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ja ens trobem a la segona etapa de la discografia dels Boston. Després de 8 anys sense enregistrar cap àlbum, tornen al 1994. Walk On és el quart disc de Tom Scholz i la seva banda. Només ell continua des de la fundació dels Boston. El canvi més significatiu és la veu. Frank Cosmo és el nou vocalista i aquest, un dels singles extrets d'aquest disc. I Need Your Love.

Així sona la veu del nou frontman dels Boston, Frank Cosmo. El nou treball no té la repercussió dels anteriors, tot i que ja tenen un grup fidel de seguidors. What's Your Name és un altre dels tracks més destacats d'aquest disc.

Ara ens trobem al 1997. Tom Scholz, és a dir, Boston, pràcticament, decideix recopilar tots els hits dels anteriors 4 àlbums. El resultat és una col·lecció de 12 cançons amb el senzill títol de Greatest Hits, però també tenen cabuda 4 tracks inèdits. Tell Me és un d'ells amb la veu de Frank Cosmo.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recte final de la Ruta 66, avui amb el repàs a la discografia de la banda de hard rock i progressiu anomenada Boston. Anem pel cinquè àlbum d'estudi, Corporate America, editat l'any 2002. Curiosament, l'antic vocalista Brad Delp torna a la banda. Per tant, es troben amb dos veus que alternen la interpretació en aquest disc. Tot i així, el cinquè treball dels Boston no té repercussió internacional, només al seu país. D'aquest disc escoltarem I Had a Good Time.

Fins aquí l'especial monogràfic dedicat als Boston. Hem repassat 6 àlbums de la carrera de la banda liderada per Tom Scholz. Malauradament, el vocalista Brad Delp ja no va participar en l'últim disc. Es va suïcidar l'any 2007. Per tancar el programa d'avui, escoltarem la cançó que dona títol a l'últim àlbum de moment dels Boston, Life, Love and Hope, del 2013. Amb aquesta peça marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
4: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Molt bones patinadores i patinadors. Benvinguts als Patina l'Embrague, el vostre espai d'opinió més refrescant de l'estiu. La societat és una roda imparable amb un rumb determinat. A vegades gira en una direcció que ens és favorable i ens deixem portar. D'altres gira en una direcció que no ens agrada i hem d'encaixar d'alguna manera. Però aquest rumb es pot canviar reunint-nos i donant una empenta a la roda tots plegats.
1: D'això parlem en el programa d'avui, amb un format de debat entre locutors i locutores en Esprina.

0: llibres per conèixer la millor la societat en la que vivim i com la vivim, la veiem nosaltres. Ara sí, que sí, anem pas a l'Anna i el primer debat d'avui.
1: Bon dia a totes i a tots, soc Nana, tècnica del programa de ràdio Ens Patina l'Embrague, i hem decidit conjuntament amb el meu company Antoni que serem les persones moderadores d'aquest debat. Hem decidit obrir el debat amb un tema d'actualitat, surt de les pantalles i les xarxes socials. Creieu que se'n fa un ús excessiu? Quin poder tenen sobre nosaltres mateixes i mateixos?
2: Hola, sóc en Jordi. Doncs responent a la pregunta, Anna, jo diria que té molta influència.
1: Influència en quin sentit? I sobretot en algun col·lectiu en concret, Jordi?
2: Sobretot en els joves. És una influència molt dolenta perquè els hi provoca com una distorsió de la realitat.
1: Totalment d'acord. Algú més vol opinar sobre aquesta influència que tenen les xarxes socials amb els joves avui en dia?
3: Hola, sóc en Daniel. Bé, jo crec que l'ús excessiu de les xarxes en joves existeix i pot afectar directament el seu rendiment escolar. Perdre moltes hores davant les pantalles i les xarxes socials crec que crea addicció, i aquesta addicció es pot traduir directament en males relacions socials, o pot afectar, com he dit abans, amb el seu rendiment escolar.
1: Vale, Daniel, moltes gràcies. Algú més vol opinar?
4: Molt bona, sóc en Saül. Una dada. El consum addictiu del mòbil és comparable al consum de cocaïna, fent malbé el cervell d'una forma important.
1: Tu utilitzes molt les xarxes socials, Saül, o el mòbil, o algun tipus de pantalla?
4: No, de tant en tant miro una miqueta al Facebook, però ja està. Utilitzo el mòbil per llegir.
1: Per tant, creus que problemes sobretot passen entre la gent jove?
4: Bueno, he escoltat també que la gent gran també ho fa servir molt, però sembla que és més per la feina.
1: Vale. La gent gran, és cert, utilitza molts xarxes socials amb la feina per donar-se a conèixer, màrqueting, publicitat, entre altres. Però també hi ha una altra plataforma que la gent gran i també la gent jove utilitza molt últimament. Algú em sap dir quina és?
5: Hola, bones patinadors i patinadores, sóc l'Anna. I jo penso que sí, que la IA està molt influenciable amb la gent gran, perquè pregunten coses de salut i coses que no saben en realitat què han de fer o el que sigui, i li pregunten a la IA.
1: Vale, per tant, hem passat això de les xarxes socials a parlar de la IA, que és la intel·ligència artificial. Creus que la gent fa consultes a la IA que potser hauria de consultar a un professional o una persona real i no fictícia?
5: Doncs sí, perquè la meva tia, per exemple, pregunta molt a la IA. Quan té un problema o li fa mal el genoll o alguna cosa, a la IA. I ell es fa amb la IA sempre.
1: Clar, quanta vegada aquestes consultes seria millor anar al metge, no?
5: Sí, sí, hauria d'anar al metge, però ella no va al metge. Ella pregunta a la IA, ja.
1: I tu utilitzes molt les xarxes socials a part de la IA, Anna?
5: Jo, sí, per mirar vídeos de riure o de menjar, i sobretot jugo molt al mòbil perquè tinc molt de jocs i em passo el dia jugant al mòbil.
1: Vale, això també pot crear una mica d'addicció.
5: Sí, estic enganxada al mòbil amb els jocs i tot això.
1: Vale, Anna, gràcies per compartir-ho. Mira, Sergi, m'agradaria fer-te una pregunta, i és que creus que quins riscos hi ha entre els joves? L'ús excessiu de les xarxes socials i del mòbil, abans ho parlàvem amb els teus companys. M'agradaria saber una mica la teva opinió.
6: Hola, me'n dic Sergi. Jo penso que l'ús excessiu és de posar fotos a l'Instagram i és com una enfermedad, jo penso jo.
1: Vale, que te refereixes amb el fet de posar fotos a Instagram?
6: La gent està obsessionada.
7: Posar fotos.
1: I creus que a vegades es mostra una realitat que no és verídica a través de les xarxes socials, publicant fotografies?
6: Jo penso que és l'obsessió que té la gent
1: en fer pública la seva vida?
6: Sí, jo no penso que no està bé això. Està la gent enferma, jo penso.
1: Creus que hi hauria d'haver un control?
6: Sí, tindria que posar com normes a l'Instagram, un límit de fotos.
1: Vale, Sergi, moltes gràcies.
8: Hola, mira, canviant de tema, m'agradaria comentar que crec que donar el mòbil als infants és una irresponsabilitat enorme per part dels pares. Ho fan per tenir el seu entretingut al seu fill, sense pensar en les conseqüències molt negatives que hi poden tenir.
1: Tota la raó, Saül. La veritat que l'ús del mòbil amb infants està incrementant moltíssim. És com una... A vegades que no està malament, no, utilitzar-lo, a vegades de tant en quan, però que hi hagi un control.
5: Tu ves los niños chiquititos que están en un caminador, lo que sea, y los padres le dan el móvil para que se calle o se entretenga y lo dejen tranquilos, ¿me entiendes?
1: I tant, Anna, de fet, jo me'n record quan jo era petita, no? Anaves a un dinar familiar i el que et donaven els teus pares era, pues, per pintar o per... o anaves a jugar amb la gent de la teua edat, però ara és com que hi ha aquest costum, no?, de veure una taula reunida i tothom està amb el mòbil. I sobretot sorprèn molt que els nens petits, pues, estiguin tan enganxats a les pantalles. Daniel, tu volies dir alguna cosa, no?
3: Sí, jo crec que els pares, o sigui, s'haurien de fer, si són responsables d'aquesta situació amb els nens, per lo que deia en Saül i l'Anna, no? Per treure, et sembla que se'ls vulgui treure de sobre, i són ells mateixos els que haurien de posar límits en els nanos perquè no arribessin a tenir aquesta addicció, no? Posar unes hores diàries o no sé, o sigui, limitar-ho d'alguna manera, crec.
2: Tornar amb el que ha dit el Dani abans, alguns pares, per no haver de lidiar amb els fills quan els hi pertoca, opten per utilitzar la tablet o el mòbil perquè així els nens s'entretinguin i no molestin. Jo ho he vist amb alguns cosinets meus, i realment no toquen els pebrots, estan com embadalits amb la pantalleta. Sincerament, d'aquesta manera no s'eduquen els fills. Veig molt bé que a França els menors de 15 anys tinguin vetat l'accés a les xarxes socials. Tant de bo passés aquí a Espanya.
1: Saül, tu també volies afegir alguna cosa, no?, relacionat amb les pantalles?
8: Sí, parlant una miqueta d'altres pantalles, hem normalitzat l'ús de la televisió en el nostre temps lliure, sense adonar-nos que és una pràctica deshumanitzadora, ja que et quedes embobat mentre els inputs d'entreteniment et influeixen en la forma de pensar, o millor dit, de no pensar, ni a realitzar-te amb el món d'una forma natural i enriquidora.
1: Moltes gràcies per aquesta aportació, Saül. Ara estàvem parlant, no?, estàvem fent com una mica de crítica de l'ús de les xarxes socials i de les pantalles, i fins i tot s'ha mencionat en algun moment la IA, no?, la intel·ligència artificial. Però també m'agradaria preguntar-vos que quines coses bones o quines coses positives poden tenir les xarxes socials, els mòbils, la televisió o fins i tot la IA.
8: Bueno, la televisió pot ser un bon recurs puntualment. Pots veure alguna cosa de cinema, d'art, pots veure un documental que estigui bé, però normalitzar-lo com un entreteniment tot el dia, crec que és dolentíssim. Ja està molt normalitzat i ja està.
1: Bueno, no, el que dius, Saül, no? Com trobar un punt intermig, sí, no? Amb l'ús, un ús més saludable. Vale, Anna, tu volies afegir alguna cosa?
5: No, no. Bueno, doncs també les xarxes socials van molt bé, perquè quan jo no me'n recordo de fer alguna cosa de la cuina, dic, ho miro per internet i ja m'adona el resultat i llavors ho faig.
1: Ho busques per xarxes socials o la IANA?
5: No, per Google.
1: Pel Google, sí, busques la recepta d'aquell, sí, plat en concret. Està molt bé, això, molt bé, Anna, gràcies. I tu, Sergi, què en penses?
6: Que va molt bé per preguntar una cosa que no saps, alguna duda a la via o Google.
1: Perdona, Sergi, on ho preguntes, això?
6: Mm?
1: On ho preguntes quan tens algun dubte?
6: A Géminis la pregunto.
1: I què és el Géminis?
6: Intel·ligència artificial.
1: Molt bé, i alguna cosa bona que puguin tenir, per exemple, les xarxes socials?
6: Una cosa bona, bueno, que pot parlar a la família.
1: Vale, pots veure el que està fent la teua família, si estan fora, a través de fotografies, vídeos.
6: Sí, també m'agrada veure el meu hobby, a veure.
1: I quin és el teu hobby, Sergi?
6: Home, moltes coses. Els cotxes, els replays i el kickboxing.
1: Et mires vídeos de kickboxing i de cotxos?
6: Sí, m'encanta, karting, veig.
1: I t'has mirat la velada aquesta famosa dels influencers que fan kickboxing?
6: Sí, l'he vist, sí. La velada de busseig, sí. Jo crec que el WhatsApp, que no hem parlat, ens ajuda a estar una mica més unit quan la família està lluny. I ja està. I penso que també per organitzar coses, un grup, fer activitats.
1: Tens tota la raó, Sergi, se'ns havia oblidat completament parlar del WhatsApp, i al final el WhatsApp és una cosa que utilitzam totes i tots diàriament, i va molt bé per comunicar-te amb la teva família, amb les amistats que estan en fora.
6: I també de treball, i també se pot usar. Sí.
1: Exacte. Daniel, tu volies afegir alguna cosa,
3: sí,
1: també, no?
3: A més de tantes xarxes socials i tanta televisió i tanta això, o sigui, jo crec que hi ha altres maneres més profitoses d'aprofitar el temps, no? Si, no sé, si llegint, si tocant algun instrument o estudiant algun idioma o estudiant alguna cosa que t'interessi, no sé.
1: Estic completament d'acord també amb el que dius, Daniel, però creus que no hi ha res positiu en les xarxes socials?
3: Mira, si són una, és que jo crec que és una manera de relacionar-se molt, molt artificial. No, sí que estàs en contacte amb gent que potser no estaries en contacte, potser és això el positiu, no? Que gent que no estaries en contacte encara continues en contacte gràcies a les xarxes socials. Potser això sí que és positiu.
1: I per exemple, al principi també xerràvem de que les empreses o diferents llocs de treball també utilitzen les xarxes socials per fer màrqueting i donar-se a conèixer. Què en penses?
3: Bueno, o sigui, que és una manera molt, molt àmplia, o sigui, els dona molta amplitud de mires, no, diguéssim, no? O sigui, poden arribar molta gent. I crec que està bé, sí, sí, quan a la feina doncs, amb mires de màrqueting, doncs, que crec que estan molt bé les xarxes.
1: Molt bé, moltes gràcies, Daniel. Algú més vol afegir alguna cosa? Sí, Saúl?
8: Parlant de les xarxes socials, no m'agrada aquesta imatge que es dona de la gent que té una vida perfecta i que no és la realitat. És una imatge que tothom vol donar, i la gent que no es dona compte té enveja d'aquestes coses i es deprimeix.
1: Sí, jo crec que té raó, i has dit una cosa molt important, que és la gent que no se'n dona compte. Jo crec que quan es fa un ús de les xarxes socials s'ha de ser conscient de que el que es veu no vol dir que sigui la vida d'aquella persona. Vull dir, al final aquella persona mostra una petita part de la seva vida, però hi ha una gran part que no mostres. Moltes gràcies, Saúl, per aquesta aportació.
5: M'he oblidat de dir-vos que a les xarxes socials també hi ha molts de vídeos amb molta riquesa i molt guapos i molt guapes, i està fet tot amb la intel·ligència artificial, i la gent es frustra i es compara i volen ser com ells i se tornen locos.
1: Sí, tota la raó, Anna. Gràcies. I fins aquí el debat sobre les pantalles, les xarxes socials. Cada persona o locutor ha donat la seva opinió, ja sigui sobre aspectes positius com no tan positius. I bueno, jo ara m'agradaria obrir un altre tema de debat, que és el suïcidi. M'agradaria saber la vostra opinió, i si considereu que s'enxerra lo suficient, o a dies d'avui encara és un tema tabú? No sé, vosaltres què en penseu d'això?
8: Hola, sóc el Saül. Suposo que sí, és un tema tabú perquè crec que la societat no vol donar aquesta realitat perquè és un fracàs autèntic de la pròpia societat.
2: Hola, sóc en Jordi. Jo parlaria que del suïcidi, de que ja no és tan tabú, però sí que incomoda molt parlar-ne. I sembla que la gent, bueno, la societat ho amaga. Encara hi ha alguns components que ho amaguen molt.
1: Per què creus que genera incomoditat el suïcidi?
2: Jo diria que genera incomoditat perquè, com deia el Saül, és un fracàs de la societat. I mirar-nos al malic no ens agrada gaire.
1: Per tant, potser és un problema més col·lectiu, el suïcidi?
2: Justament, Anna.
1: Moltes gràcies, Jordi.
5: Hola, jo soy Anna. I lo quería acordar que en esto del suicidio hubo una chica que se suicidó en el médico. Lo pidió voluntariamente, que no quería vivir más, y le metieron una inyección o no sé qué le pusieron para matarla.
1: Eso té un nom i eso és eutanàsia, Anna. Que és eutanàsia, de fet, més endavant ho volíem parlar amb ses companyes i companys sobre aquest tema. Gràcies per introduir-lo. L'eutanàsia, què en penseu? Molt bon concepte, Anna.
8: Crec que l'eutanàsia és un dret positiu per a les persones, ja que no tot el món vol viure i està bé que es regulitzi, millor que fer que les persones es suïcidin, és això.
3: Soc en Daniel i opino que el tema de l'eutanàsia, sí, crec que el dret a decidir, doncs és un dret de tots, que i opino com en Saül, no? que s'hauria
1: de regularitzar,
3: sí.
1: No? I que la persona podria triar el que vol, no?
3: Sí, que cada persona ha de ser lliure de triar amb la seva vida el que vol fer. I sobretot també en situacions extremes, no? Sí, persones que tenen un accident i que han tetraplègics i que no volen seguir visquent, doncs, per exemple, que tinguin aquest dret, no? I llavors, tornant al tema del suïcidi, jo crec que és, per mi, és una opinió, és un acte egoista, perquè queda, o sigui, el tema del suïcidi, si tu suïcides, després queda tota la gent que t'envolta, no? O sigui, tota la gent que t'estima i tota la gent que t'ha envoltat tota la vida, no? I una de les conseqüències immediates és el patiment d'aquesta gent, no? També, i, no sé.
8: Sí, tornant una miqueta al tema de l'estigma de parlar sobre aquest tema, crec que sí, que la societat oculta aquest tema per el mateix motiu que la societat és una societat superficial, molt positivament portada a l'extrem, i no hi ha cabuda en aquestes notícies ni en aquestes decisions de les persones.
1: Relacionat amb el suïcidi, jo vos volia fer una pregunta, i és: coneixeu o algunes propostes preventives de suïcidi, o que creieu que podria anar bé per donar visibilitat en el suïcidi i tot el que comporta, i també per fer un treball previ?
2: Doncs jo diria que és importantíssim que els joves i els no tan joves, per prevenir el suïcidi, es preparin un pla de vida significatiu.
1: Què significa això d'un pla de vida significatiu, Jordi?
2: Doncs mira, identificant allò que ens dona energia i que ens la drena, on volem orientar la nostra vida a llarg termini, establint fites vitals.
1: Molt bé, moltes gràcies per compartir aquesta tècnica, Jordi. Algú altre vol fer alguna proposta preventiva pel suïcidi?
8: Més que proposta preventiva, jo m'agradaria dir que el món és cruel de per si, i bueno, s'hauria de canviar aquesta crueltat que es tracta la gent uns als altres, entre els joves també. I bueno, no sé si és una solució o una utopia, però jo crec que aquest és el problema de base.
9: Completament d'acord. Estàs comentant de fer un canvi estructural, Saúl, un canvi de la societat. Com dius, és un canvi com molt, molt gros, no? Que podríem aportar a nosaltres o que podríem aportar com a persones que formen part d'aquesta societat per intentar millorar i visibilitzar més aquesta causa.
8: Jo crec que l'educació als fills seria molt important.
9: Molt bon punt, l'educació. L'educació des de casa, però també a quin lloc fem educació?
5: També fem educació al col·le, el que passa que al col·le pues, te hacen bullying i al final pues, acabas pasando de los compañeros y quedándote sola como una mierda o...
9: Bueno, pot passar, no?, el bullying, que l'escola, malauradament, encara existeix, encara es fa, sí que es veu que hi ha actuacions des de l'escola per prevenir, sobretot també per conscienciar sobre el que és el bullying. Jo crec que, ho has dit molt bé, Anna, es fa educació a l'escola i des de l'escola es poden fer actuacions preventives de suïcidi fent xerrades informatives, tallers, tant a l'alumnat com a el professorat, com a les famílies, de com actuar en cas de que alguna persona tingués idees suïcides, per exemple.
10: Hola, bon dia, sóc Josep. Voleu opinar sobre el suïcidi? Sovint, o molt sovint, es dona per un factor, diguem-ne, de malaltia mental, com pot ser una depressió severa, que és la més elevada de totes les que es poden trobar, d'acord? I moltes vegades acaben doncs, amb unes tendències suïcides i finalment amb la mort, d'acord, voluntària del pacient, oi? I també voldria dir, es parla, abans he sentit molt parlar de tabú, i sí, és cert que hi ha un tabú per una raó que considero doncs, bastant important, com pot ser la religió. Hi ha raons religioses, o sigui, moltes vegades s'ha tractat de mal catòlic aquell que s'ha tret la vida, perquè la vida és una mena de regal del Senyor, i si te la treus o ens la traiem, són com una mena de males ànimes, unes males persones, unes persones malagraïdes. I amb tot això el que vull dir és que hauríem de replantejar-nos-ho, d'acord? Perquè hi ha, per exemple, doncs, persones que poden tenir una malaltia, no totes en tenen. Hi ha persones que porten una vida molt normalitzada i tanmateix acaben traient-se la vida. Oi? Hi ha un consell, com per exemple trucar al 024, que és per parlar doncs, d'un tema tan capdalt com el que ens estem referint, ens adrecem. Hi ha persones que per una manca d'al·licient poden tenir ganes de treure's la vida. Capaç que si no tenen tendències suïcides, és molt probable que no acabin diguem-ne amb el seu objectiu, que no és un altre que treure's la vida, d'acord? I no sé si algú més vol parlar-ne.
0: Bueno, soc la Pilar i jo crec que el suïcidi que molta culpa té el bullying, l'assetjament escolar, l'assetjament familiar, el maltractament a l'àmbit en l'àmbit de casa, i que es pot fer moltes coses des dels instituts, des dels col·legis, es pot haver alguna matèria, algunes, com diria, una matèria que parlés del suïcidi, de tot això, perquè la gent sàpiga el que és, el que realment pot provocar que els familiars que queden pateixin, i això.
10: Estic molt d'acord i gràcies per la teva reflexió, Pilar, m'ha agradat moltíssim, sobretot aquest tema del tema bullying, d'acord? Ja l'assetjament escolar és a l'ordre del dia i sempre ho ha estat, d'acord? I hi ha gent que per sentiment de culpa, perquè a més se senten culpables, no només són assetjats per altres nens, criatures, nens, nenes i més grans i tot, sinó que a més se senten culpables, com si anés amb ells el fet d'haver sent maltractats. O sigui, soc maltractat perquè soc dolent. Llavors, doncs pot haver aquesta tendència a adreçar-nos a un pensament mortal, d'acord? I sí, és cert que hi ha persones que han acabat al psicòleg, però no temporalment, sinó cada dia han hagut d'anar a teràpia, d'acord? Per aquest malestar, d'acord? I fins i tot per pensar, tenir aquests pensaments que jo anomeno lletjos, per no dir directament suïcides, d'acord? Moltes gràcies.
0: Com han parlat els meus companys anteriorment, crec que la mort digna, l'eutanàsia, més ben dit, jo estic molt a favor, perquè deixes de patir, deixes de patir, però jo faria l'eutanàsia a la gent que està patint moltíssim, no per un per una poqueta cosa, si estàs en un llit que no te pots moure, o estàs en coma profund, si estàs en coses així, sí que ets percebedor de l'eutanàsia, no per un poqueta cosa demanar l'eutanàsia.
1: Vale, moltes gràcies a totes les persones que heu participat, i fins aquí tancam el debat sobre el suïcidi i de si és un tema tabú dies d'avui o no, i quines propostes alternatives existeixen o podríem portar a terme en aquests casos. Moltes gràcies.
11: Esperem que els temes de debat d'avui us estiguin interessant. Tenim encara algun altre per comentar, però abans us proposem el tema Camins, somnis i promeses de Sopa de Cabra, amb Mon DJ i Su.

0: Ens patina l'embrague.
1: I continuem amb la segona part dels debats d'avui en aquest programa especial d'Ens Patina. Endavant, Toni.
2: Moltes gràcies, Javier. Doncs jo faré una mica de moderador. En els primers debats ha estat la meva companya l'Anna i ara estaré jo amb els locutors i locutores. Un dels temes que us volem treure és el tema de les vagues dels professors, de l'ensenyament i també de la sanitat, els metges. Si us sembla, us aneu presentant i m'aneu dient a veure què us semblen i anirem parlant. Vinga, qui vol començar?
3: Hola, sóc en Daniel. Crec que les reclamacions tant de professors com de metges són justificades, i no només perquè demanen la millora de salaris, com alguns es pensen, no? Que només demanen això, no? Millora de salaris. Reclamen més inversió pública, cosa que ens afectaria tots directament. Doncs quan més metges hi hagi, les llistes d'espera més curtes seran, per exemple, no? En quant si fan tons abusius, tampoc no els poden atendre de manera correcta els pacients, no? I si es fan tons abusius vol dir que hi ha manca de personal. En quant a les ràtios d'alumnes, crec que milloraria molt l'educació quan menys alumnes hi ha per professor. Per tot això crec que tant els professors com els metges els hi haurien de fer costat amb les seves reclamacions.
4: Bueno, soc la Pilar i amb un costat estic d'acord amb en Daniel i amb algun altre no. Diguéssim, amb el ràtio del col·legi sempre, de tota la vida, ha sigut 30 alumnes per professor. Si ara volem que cada professor tingui menys alumnes a les escoles, s'hauran d'invertir molt més per fer-les molt més grosses, per fer més aules, per fer més coses, perquè ocupin, hi hagi més professors, més alumnes, més... Però clar, tot això, d'on sortirà aquestes inversions de col·legis, d'infraestructures i tot?
5: Hola, bon dia, sóc en Josep. Voldria debatre o parlar, si més no, sobre els metges, la vaga de metges. Aviam... Hi ha molts problemes, dèficit de metges potser també, hi ha molts problemes, incidències importants, perquè resulta molt cara, la seguretat social està cada dia pitjor, segons el meu parer. Per exemple, em poso com exemple, si se'm permet, he de menester un psicòleg en les darreres 3 dècades i he anat per la seguretat social, etc., coses semblants. No m'ha anat gens bé, només he fet que verbalitzar i prou, i m'han donat hora per al cap de 3-4 mesos i cada vegada les teràpies són més curtes, que si era 30 minuts però després seran 20 només. Ara, tanmateix, doncs, em pago un psicòleg, oi? I a partir d'aquí, doncs, cada 15 dies hi vaig i acudeixo i em va bastant millor, tot i que lògicament és un procés molt lent. Gràcies.
2: Gràcies, companya i companys, molt interessant. Jo us volia ficar dos reflexions. Una pel que fa als professors i una altra pel que fa als metges. Pel que fa als professors, recordeu que una de les reivindicacions, a part de la salarial, és que el govern està fent passos per l'escola inclusiva, és a dir, que per persones, alumnats amb diferents diversitats funcionals o discapacitats puguin anar mica a mica a l'escola ordinària. Però no s'estan invertint els recursos econòmics en el personal d'aula, vetlladors, vetlladores que han d'estar amb el professor o la professora donant suport especial a aquestes persones, o adaptat, diguem-ho així, tampoc a nivell d'integradors en els centres escolars no hi és. Què en penseu de l'escola inclusiva? I també llenço l'altre, pel que fa als metges, d'aquesta... canvi que està fent molta part de la societat, de que com que la sanitat pública té unes llistes d'esperes i d'atenció, com ha dit el company Josep, llargues, s'estan anant a l'àmbit privat, que al final també està quedant una mica col·lapsat. Què en penseu d'aquests dos aspectes? Daniel, vinga. Escola inclusiva.
3: De l'escola inclusiva jo crec que és necessària i s'haurien de posar tots els mitjans possibles perquè els alumnes que tenen aquest tipus de necessitats poguessin accedir a una escola normalitzada, no? Llavors L'altre era...
2: L'altre sobre les llistes d'esperes molt llargues a l'atenció pública, gent que se valora anar a mútues privades.
3: Bueno, és que en quant a les llistes d'espera, vull dir, jo ja ho he dit abans, o sigui, l'única, jo crec que l'única solució és més immersió en salut pública, amb el sentit de més metges, o sigui, és que l'única solució són més metges, no carregar-los de tant amb tons abusius, no, d'aquest, o sigui, l'única manera és la inversió, crec.
2: I que molts metges acaben marxant a altres països, perquè aquí a Catalunya, a Espanya, a vegades no troben, no, el recurs laboral o els sous que es mereixerien. Què en penses?
3: Bueno, això és una opció personal que és de cadascú, no? O sigui, si tu ets metge i veus que les solucions laborals que hi ha en aquest país no et resulten satisfactòries, has de buscar-ho en un altre lloc, no? I jo trobo bé que ho facin, vull dir, no? Llavors, clar...
2: Però els formem aquí i van a treballar fora. Vol dir que això no funciona, no?
3: Sí, bueno, però és que com et dic, jo crec que és una opció personal que no hi ha més solució que pujar els sous o posar més metges, no sé.
5: Sí, aviam, jo voldria dir que sí, clar, aviam, si un metge no se sent satisfet, si empatitzem amb ell, entendrem perfectament que vagi a altres indrets a buscar-se, doncs, una millor qualitat de vida, d'acord, i poder fer la seva tasca, la seva feina, d'acord? Si no, si aquí, per exemple, doncs, no és el mateix parlar la Catalunya dels 6 milions com era abans, que la Catalunya actual de 8,5 milions i la Catalunya que s'espera que serem, doncs, d'uns 10 milions. Clar, si són moltes persones, hi haurà un dèficit de metges, llavors hauran de venir també d'altres països. Vull dir que tot això és una roda, que és una bola de neu, diguem-ne, que s'ha fent cada com més grossa. Gràcies.
4: Bueno, jo crec que sí que necessitem més metges, però també la culpa és que la nota que per entrar a la universitat, per estudiar la carrera de doctorat, és molt alta i molta gent no hi arriba en aquesta nota i han d'acabar estudiant una altra carrera, perquè la nota és altíssima que es necessita per entrar a la universitat de metge.
2: I sobre l'escola inclusiva, què penses, Pilar?
4: Bueno, jo, com a persona que tinc una discapacitat, he anat a una escola ordinària i sí que fa falta que hi hagi professors adaptats per gent que té una discapacitat i que hi hagi un recolzament a l'aula, perquè per almenys no hi hagi el bullying que hi ha a les aules i com diria la paraula, el rechaçament a aquestes persones que tenen una discapacitat o que té alguna cosa que l'altra gent no té.
2: Que al final, perquè tothom entengui que el món és divers i les persones són molt diferents, que cadascuna funciona d'una manera, està bé que s'incloguin al sistema ordinari, però si això no va recolzat de recursos econòmics i de professionals, a part, des d'aquí també us puc comentar que estem ficats en el món social, que els sous dels vetlladors, vetlladores i de molts integradors i integradores és el salari mínim, quan en el món social sabem, doncs, que ha de ser algo passional, però que a més pues, s'ha d'estar molt a sobre, que remou molt, eh? Vull dir que s'han de tenir capacitats, oi?
4: Sí.
2: D'acord, i ara llenço una pregunta. Quan tots aquests col·lectius de professors i metges que hem englobat en el debat conjuntament fan vagues, què penseu? Perquè clar, hi ha pares i mares que no saben on deixar els alumnes, els fills, perquè no hi ha vaga, o la sanitat es veu endarrerida, aquestes llistes d'espera són més llargues perquè estan fent vagues. Què en penseu al fet de la manifestació d'aquests col·lectius? Qui ho vol opinar?
5: Sí, aviam, considero que s'hauria de... Si cal anar més al carrer, doncs s'haurà de fer, d'acord? Hauria d'anar molt més al carrer la gent i presentar les seves queixes, perquè la societat tal com està, doncs no és correcte. I si se'm permet contestar o replicar una mica, estic d'acord amb el que ha dit la Pilar, d'acord? considero que l'escola inclusiva, si ha de ser inclusiva, hi hauria d'haver més psicòlegs, d'acord? Perquè no pot ser que tinguem 20, 30 anys, per exemple, i no sapiguem encara que tenim una malaltia mental greu, d'acord? Però és que, clar, mentre això passa, hem hagut de suportar el rebuig de persones, ens hem de portar penjada rere l'esquena la llufa de diferents. Ah, és que tu ets diferent, ah, tu és que tens cada idea, tu no ets normal, oi? No, tu no ets no sé què. Llavors, és clar, l'important seria doncs tenir psicòleg per cada classe, per cada escola, i setmanalment o periòdicament, el que sigui, que puguem, que es pugui veure què és el que té aquest alumne, d'acord? I educar els altres alumnes, o tots els alumnes en general, que cada persona té les seves coses i que s'hauria de respectar si aquesta persona té una malaltia o no, o el que sigui, o totes les seves circumstàncies. Gràcies.
2: Doncs molt interessant els vostres comentaris, companya i companys. Aquests últims minuts que ens queden, aquesta segona part dels debats, volem també treure el tema de l'habitatge, que clar, va relacionat amb el tema dels salaris, dels sous, no? Com veieu els preus dels habitatges, tant de compra com de lloguer? S'estan intentant regular, és veritat, estan haver-hi zones tensionades i topalls en el lloguer quan es renoven, que no pugin, però què penseu realment? I creieu que el fet que sigui Catalunya una zona molt turística fa que els preus s'encareixin? Què penseu? Hola, com et dius?
1: Hola, sóc en Javier. I bueno, opino que l'habitatge, els preus són massa elevats per el que són els salaris. Els salaris són, ja sabem, mínims i comparats amb els preus de l'habitatge, i a part el turisme fa que pugin molt els preus dels habitatges, i aquí a Girona s'està notant bastant que fa, comparat fa 30 o 40 anys enrere no hi havia quasi turisme, i ara hi ha molt més turisme, els preus estan pujant molt, i bueno, la gent jove els costa molt trobar pis, bueno, gent jove i no tan jove, ens costa trobar pisos de lloguer o per comprar, i els preus són massa elevats.
2: I creus, Javier, que hauria d'haver-hi més ajudes des de les administracions públiques per la gent que pogués emancipar-se de casa seva? Perquè els salaris són els que són, clar.
1: Sí, tant, les ajudes serien molt necessàries, crec que sí.
4: Jo crec que sí, que necessitarien ajudes, i més per les persones que tenim una discapacitat, perquè el sou de les persones amb discapacitat no és el mateix que una persona que no té una discapacitat. I mereixem una ajuda, algo per tenir un habitatge digne com qualsevol persona.
2: I què penseu de els que ja tenim una certa edat, ens van educar com que havíem d'estudiar, treballar i tenir casa nostra pròpia, comprada, però clar, ara en aquest segle que vivim això és molt difícil, embargar-se molts anys amb una hipoteca. Creieu que es pot viure de lloguer?
4: Jo crec que sí, si tens un bon sou i sou dos en un pis o en una casa.
2: Pisos compartits?
4: Pisos compartits o tu amb la teva parella.
5: I és l'anomenat co-living, no? Que queda molt modern i molt esquerra woke del caviar, que en diuen, però realment, si no, realment jo crec que sí, però després aquesta gent resulta que viuen en unes cases que enlluernen, eh? No. Vull dir, no, enlluernen i porten els seus fills a escoles d'alta volada. O sigui, però després nosaltres hem de ser, que som els pobres, ens hem de pensar com ells, i la cosa no hauria d'anar així. Habitatge, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, i anava cada any allà, doncs, amb els papers que demanaven, tot allò en regla, em deia, no, és que no hi arribes, no, és que hauries de guanyar tal. Llavors no cal que vagi habitatge, si he de guanyar 2.000 euros al mes, vaig a una agència d'agència immobiliària, d'acord? Vull dir, jo crec que hi ha molts problemes amb això, d'acord? Avui dia estàs obligat a tenir parella, estàs obligat a estimar algú, que potser no te l'estimes, però has de compartir pis amb aquesta persona, que potser tindràs drets, doncs, a dormir amb aquesta persona, no? Trobo que és molt injust, d'acord? Això de compartir pis, anar a viure en una caravana, etc., és nefast, atès que la meva generació és la que se suposa que ens van donar millor qualitat de vida. La generació dels meus pares van comprar pisos, es van comprar poder un apartament a fora, a la costa, el que sigui, d'acord? I pel que fa referència, doncs, al turisme, clar, quanta més gent hi hagi demanant un pis, doncs més que resultarà, clar, l'oferta és la que és i la demanda és la que és.
2: Al final la gent no pot optar a les hipoteques dels bancs, per tant els usuaris, els potencials que busquen pisos de lloguer augmenten, i com que hi ha més demanda, doncs l'oferta puja, no? És així? Què penses, Dani?
3: Bueno, jo penso que no, el problema no, no és només l'habitatge, o sigui, l'habitatge o sigui, és tot que ha pujat de preu. O sigui, hi ha moltes famílies que tinguin dos feines amb el que han de pagar de lloguer, amb el que han de pagar de menjar, amb el que han de pagar, o sigui, estan al llindar de la pobresa inclús. O sigui, no, no arriben a final de mes. I això és molt greu. O sigui, no com regular-ho i com solucionar-ho, la solució jo no la veig, i segurament és molt difícil, però que s'hi ha de fer alguna cosa, sí. O sigui, no, el que no pot ser és que un cop pagues el lloguer no tinguis per menjar. O sigui,
2: sí, sí, està clar. I heu vist ara, últimament, estan promovent molt la construcció d'habitatge de públic, no? No privat, o sigui, amb subvencions. Què en penseu? Esteu d'acord?
3: Sí, sí.
2: De protecció oficial, que no em venia al cap, perdoneu.
3: Si aquests pisos van destinats a gent que realment ho necessita, sí. Ara, com ho distribueixen i com ho... Si està ben fet, sí que estic d'acord. I quan més es facin, millor, evidentment.
4: Jo crec que sí, que els pisos de protecció oficial és per persones que realment ho necessita i que no té, que no arriba a poder pagar un lloguer dels ara. I jo demano, si es pot dir, senyors polítics, tragueu-vos la bena dels ulls i mireu al carrer, mireu les persones que necessiten urgentment un pis, i no et desassocieu tant, no tragueu a la gent de casa seva perquè no pot pagar una lletra d'una hipoteca o d'un lloguer perquè no arriba, no té el sou de poder pagar-ho.
2: Aquí són serveis socials, no?, que han d'estar, sí, molt a sobre, no?
4: Sí.
2: Àlex, va, tu vius de lloguer o vius amb la família, Àlex?
0: Jo visc amb el de lloguer.
2: De lloguer. I com ho veus? Pots fer front al lloguer normalment? Creus que podràs seguir així? O tens, per exemple, la il·lusió, t'agradaria que més endavant poder tenir casa teva pròpia?
0: Estaria bé tenir casa pròpia, tot i així, amb el lloguer que tenim tampoc anem sobrats, anem molt afogats.
2: I penseu que estaria bé l'opció de lloguer amb dret a compra? És a dir, que al final estiguessis pagant un lloguer, però el dia que volguessis quedar-te a l'edifici, al pis, ja et contessin tot el que has pagat. Ho veuries bé?
0: Sí, ho veuria bé.
2: Com ho veuríeu?
5: Sí, ho veuria molt correcte, sempre quan això passi. Una altra cosa és que succeeixi. Això ja sóc molt més descregut, d'acord? I crec que s'ha de fer... haurem de posar fil a l'agulla per poder vertebrar tota aquesta il·lusió que tenim, que s'està exposant, d'acord, de poder tenir un lloc on anar a viure, perquè és cada vegada més i més complicat. Gràcies.
2: I per últim, amb l'última reflexió que us faig, sabeu que hi ha cooperatives, gent que està fent cooperativisme, diferents entitats, fundacions socials i privats, que s'ajunten, cadascú posa uns diners, el que pot, i junts fan una comunitat per viure junts, bé sigui una masia compartida, bé sigui blocs d'edificis, i entre tots s'ajuden a tots, i clar, d'aquesta manera poden viure amb dignitat. Què penseu del cooperativisme a nivell d'habitatge? Dani? Us hi veuríeu?
3: Jo crec que és una sortida, però jo no m'hi veig. jo he estat compartint amb molta gent i arriba un moment que vols més intimitat, diguéssim, no sé.
2: Bueno, amb aquestes cooperatives cadascú té el seu propi pis, eh? No és pis compartit, és una comunitat, un bloc d'edificis que es construeixen, que es fan entre tots, però tots són veïns, tots hi col·laboren, tots fan les feines comunes, entens?
3: No t'havia entès. No, en aquest cas sí, estaria molt bé, segurament és una manera de viure diferent, però tot és acostumar-s'hi, no?
2: Hi ha projectes d'aquests que s'han fet a la natura, han agafat una masia, una casa rural o vàries, les han reformat, cadascú té la seva habitació, el seu pis, i viuen allà. Javier, tu que ets molt naturista, que t'hi viuries vivint mai així?
1: Sí, bueno, estaria bé, és una altra opció i pot estar pot estar bé, perquè crec que tenen els teus propis horts i treballen la terra i fan aquestes coses i pot estar bé.
2: Al final són autosuficients.
1: Autosuficients, sí. Tenen els seus animals també, de granja i així, i pot estar bé.
2: I tu, Pilar, com t'hi veuries?
4: On tinc que firmar per anar-hi?
2: Jo no tinc l'opció, però bueno, es pot buscar, al final es pot buscar, eh?
4: Sí, jo crec que sí, perquè si tens la teva intimitat i tens el teu lloc per descansar, desconnectar i de tot, i firmava ara mateix.
2: Perfecte, doncs és una opció que potser avançarà. Ja existeix, però pot ser que vagi avançant. Sobretot s'ha mogut molt amb la tercera edat, amb la gent ja doncs que està jubilada o té una prestació i vol viure de manera tranquil·la, no?, a la natura. Molt bé, algú per finalitzar vol afegir alguna més? No? Doncs moltes gràcies per haver col·laborat. Gràcies, Josep.
5: Gràcies, bon dia.
2: Merci, Dani.
3: De res.
2: Javier.
1: Gràcies.
2: Pilar, fins la propera.
4: Fins la propera.
2: Gràcies, Àlex.
0: Gràcies.

0: Avui hem debatut sobre diferents aspectes de la societat i com podem contribuir a la millora. Tothom pot afegir el seu gra de sorra. Per fer-ho, potser un petit bon acte no és nota, però si tothom pensés així, no es faria res. Així us animem al canvi. Si alguna cosa no us agrada, de rutines, de pensaments, d'accions, tot gra de sorra és benvingut per millorar i entre tots podem fer un món millor.
1: Com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de Fundació Drissa, que col·labora en la producció i realització d'aquest programa. Avui ens acomiadem amb el tema Beautiful Things de Benson Boone. Fins la setmana vinent.
2: Patinadores i patinadors.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle a

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una setmana més estem aquí amb vosaltres, a la vostra sintonia, perquè puguem punxar i escoltar el que és la música que funcionava a les pistes de ball als anys 80 i als anys 90.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

Gabri Ponte és un DJ italià nascut el 20 d'abril del 1973 a Turí. Excomponent del grup Eiffel 65, vinculat com a productor a nombrosos treballs, que ha tingut gran èxit internacional. Hem escoltat Jordi de la mà d'aquest intèrpret, el Gabri Ponte.

One, two, three, four, tarari, dori, dora. És la música de Gigi D'Agostino. A més de DJ i productor, també ha fet esporàdicament com a editor, cantant i compositor. Conegut també dins de la música dance a Itàlia.

D'acord, això és el teu programa Dance, això és Hot Dance 80. En aquesta edició de Hot Dance 80 ens dediquem a punxar música italo. Com per exemple aquesta que funcionava als anys 80 i començaments dels 90. I escoltarem coses més actuals. Però això serà en el decurs de 60 minuts. Benvingut o benvinguda si acabes de sintonitzar el teu programa. Estàs a la sintonia de Hot Dance 80. Ens pots trobar al Twitter, al Facebook i el correu electrònic és hotdance80@gmail.com.

Truca'm, Call Me, és la música de Spagna. Recorda que si vols demanar alguna cançó, ho pots fer mitjançant el Facebook, el Twitter o el correu electrònic hotdance80@gmail.com. Enviar una nota de veu al 620-22-59-95. 620-22-59-95.

Avui la pista central de Hot Dance 80 estem punxant música dels 90s. I és que de tant en tant tenim de variar una mica i que s'escoltin les coses que es feien altres dècades. No ens dedicarem pas un dia a fer novetats, però sí que, si convé, doncs, punxar novetats, també es poden punxar Hot Dance 80. Per què no? Tell Me Why és la música de Prezioso amb Shooter and Marvin. I si hem començat el programa amb Gaby Ponte, seguim ara amb aquesta cançó de Eiffel 65, Move Your Body.

A Hot Dance 80 sempre intentem que ballis i que moguis el teu cos amb la música que et punxem a la pista central. I seguim ballant el cos amb Moleta. És la gent de la discoteca, Discotech People.

Una noia amb la que teníem relacions. Relations. Ella és la Erika. I ara volem veure una noia sexy. Una sexy girl. I és que les dones de l'Italo sempre han estat molt sexis, com aquestes de Brother Ranieri.

la música de Haiduchi. D'Agostia, D-Day. Això, com no, és el teu programa Hot Dance 80.

Figli Pitàgora, La casa de Déu, Little Tony. És el que estàvem escoltant ara a Hot Dance 80. I ara ens arriba Molella amb Love Lasts Forever.

La música dance que funcionava als 90s a Molella, Love Lasts Forever. I ens anem a posar tota una corona que ens portava al ritme de la nit.

0: philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.
1: I amb la música d'Infinity, amb Guru Josh, arribem a la fi d'aquest programa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.